Summer in the

expenses.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
3: Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
2: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació. Si fem repàs als actes de la Festa Major de Cubelles de dimarts 11 d'agost, les activitats es traslladaran al Passeig Marítim a partir de 8:15 de la tarda. Els castellers al Foix de Cubelles oferiran un taller de castells obert tant a infants com també a adults, mentre que el projecte Cubelles Solidari organitza també al mateix espai un taller infantil de salts de colors. La jornada es completarà a 10:45 de la nit a la plaça Pere IV amb el monòleg Jarana de l'humorista Guillem Estadella. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ho destacava d'aquesta manera durant la seva estada a Ràdio Cubelles.
3: Tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu que aquell dia doncs, poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 10:45 a la plaça Pere IV.
2: Un dia abans, el dimarts dia 11.
3: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 10:45 que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que poder s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
2: El moment més esperat arribarà aquest dijous 13 d'agost amb el pregó que donarà inici oficial a la Festa Major de Cubelles 2026. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la concentració de la comitiva a la plaça de la Vila, integrada per representants de les colles de l'agrupació de balls populars, els Castellers del Foix, la Comissió de Festes, el Pubillatge, la Comissió del Pregó i les autoritats municipals, acompanyats pels grallers de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Mitja hora més tard, als jardins de Can Travé, Josep Marcilles serà l'encarregat de pronunciar el pregó que donarà inici i tret de sortida oficial als dies centrals de la Festa Major.
3: En aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia...

0: L'acte començarà, com dèiem, dijous 13, mitja hora més tard, a 8:45, amb l'objectiu d'aprofitar millor l'ambient dels jardins de Can Travé.
1: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 10:45 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
2: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat molt l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
1: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
2: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor. Hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda.
3: També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
1: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
4: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle, arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta d'això. L'avant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats. Posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
1: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per

0: garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
1: La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubelles, Rere TV2, ha avançat algunes de les novetats de la programació de divendres 14 d'agost, vigília de la Festa Major. Una de les jornades més tradicionals, com dèiem, d'aquesta festa. Els actes començaran amb el toc de matinades a càrrec dels grallers de l'Agrupació Valls Populars de Cubelles i el llançament dels 12 morterets, que marcaran l'inici de la jornada festiva. Després d'haver incorporat l'any passat un concert de gralles posterior als morterets, enguany s'ha optat per recuperar el format tradicional i no programar cap activitat fins a la cercavila popular de la tarda. Així doncs, l'activitat de divendres seguirà a la tarda a 6:45, quan començarà l'exhibició de les colles de l'Agrupació de Valls Populars de Cubelles i tot seguit s'iniciarà la cercavila popular fins a arribar a la plaça del Mar. Una de les novetats que es manté és l'avançament de l'horari del castell de focs artificials, que tornarà a començar a 10:45 de la nit en lloc de les 11, un canvi introduït l'any passat per tal d'afavorir la participació del públic en les activitats posteriors. Després del castell de focs artificials, tindrà lloc la cercavila nocturna pel passeig marítim. I pel que fa a l'actuació de les colles de foc, estarà condicionada pel Pla Alfa, segons explica també la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
2: Del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb Alfa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del Pla Alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana de València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans bés per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, que hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
1: I una altra de les principals novetats d'aquesta edició del 14 d'agost, Festa Major, és l'ampliació de l'oferta musical nocturna amb la programació de dos espais de festa. D'una banda, la plaça del Mar acollirà el tradicional ball de vigília amb Pirates Rumversions i la música de Quiles amb servei de bar. De l'altra, a partir de les 11, el passeig de la Mar Mediterrània, també el 14 d'agost a la nit, davant del búnquer de la platja, hi haurà l'escenari de la nit jove amb les actuacions de Romo, l'espectacle Bestial Show i la música de Teo. Segons Renata Bedó, regidora de Cultura, aquesta doble proposta respon a la voluntat d'oferir alternatives musicals per a públics diversos i ampliar així les opcions de participació durant una de les nits més esperades de la Festa Major. Dissabte 15 d'agost, dia de la Festa Major de Cubelles, serà un dia marcat pels actes més tradicionals, amb la cercavila d'entrada d'ofici, la missa solemne i la posterior cercavila i ballada final de l'Agrupació de Valls Populars a la plaça de la Vila. A la tarda, dissabte 15 d'agost, també tindrà lloc la competició de construcció de castells de caixes de beguda organitzada pels castellers del Foix i també hi haurà la mateixa tarda del 15 el triangular de futbol amb la participació dels equips sènior A i B del Club Futbol Cubelles i la Unió Esportiva Cubelles, que servirà també per homenatjar a Lluís Pineda, soci fundador tant del Club de Futbol Cubelles com de la Unió Esportiva Cubelles. També la mateixa tarda del 15 d'agost, dissabte, a les 8 i a les 11 de la nit, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Ribel hi haurà una doble actuació de l'Orquestra Internacional Meravella, amb concert i ball. Paral·lelament també a les 11:30 de la nit del 15 d'agost d'aquest dissabte, a la plaça de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, hi haurà una actuació del grup Riff Doctors. Així mateix ho ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós.
2: Meravella, que no falti. Jo ja vaig explicar el motiu a la comissió de festes, i és que l'Orquestra Meravella hi serà en aquesta legislatura, durant tota la legislatura, i a més amb aquest doble espectacle que fan, tant a la tarda com a la nit, són dos passes que a més s'omplen, tant el que és per la tarda, que és un concert més aviat, sí, i per la nit, que és un ball de l'Orquestra Meravella. Llavors, el mateix dia de l'Orquestra Meravella també hi havia la queixa de que l'Orquestra Meravella s'adreça a un públic molt concret, però que la resta de públic no tenien oferta. Per tant, el mateix dia hi haurà també un grup de rock a 11:45, en aquest cas al Passeig de la Mar Mediterrània, i també hi haurà aquesta doble oferta.
1: La programació de la Festa Major de Cubelles continuarà diumenge 16 d'agost amb una visita guiada a l'Espai Natural del Foix, un espectacle familiar amb els germans Carton, una ballada de country lines dance i el concert del cantautor occità Jordi Vidal, organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Amb aquesta intensa programació, Cubelles viurà aquests dies de Festa Major amb tota una combinació cultural popular, música, esports, tradició i activitats familiars, compliran tant els carrers del municipi durant tot el cap de setmana com també altres places i llocs destacats per celebrar aquestes actuacions. I fent també un repàs dels primers actes esportius de Festa Major aquest divendres 7 d'agost, a partir de 9:15 de la nit, el poliesportiu municipal es disputarà el torneig de tennis dobles nocturn, organitzat pel Club de Tennis Cubelles. També hi haurà altres activitats esportives que tindran protagonisme durant aquest cap de setmana, amb la celebració aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'agost de la regata Trofeu Vila de Cubelles de les categories Optimis i Patí de Vela Júnior i Sènior, una regata organitzada en aquesta ocasió pel Club Marítim Cubelles. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 8:15 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
3: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
4: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha pagat l'última, aquell 1% final, fins que no la pagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada, de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, sigues dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
4: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols, fins i tot amb algunes nuvolades entre el matí i el migdia, mentre que a la tarda s'imposarà més el sol amb alguns núvols alts. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 26 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima tornarà a arribar als 33, amb una humitat moderada i amb xafogor intensa. Bé, fem-la de gregal fins a mig matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable en conjunt, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos a l'inici i final del dia, i cel més clar a mig matí i a mitja tarda, tot i que amb alguna nuvolada al migdia sense massa importància, i amb una temperatura que continuarà sent molt alta i es mourà entre els 26 de mínima una nit més, mentre que la màxima estarà entre els 32 i 33, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble de gregal fins a mig matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol més alterada, més considerable a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: A poc ens acostem ja a la festa major de Cubelles i un dels actes esperat, com sempre, és el relacionat amb el món de l'art, del teatre. Aquest any això ho arreglarem, a més, amb una mica d'humor, amb una mica de riures. I aquí a la comarca, aquí a la zona, al Penedès Marítim, si parlem de risses, tenim un personatge que, doncs, ara mateix és el que ho gestiona tot, que és el Guillem Estadella. Guillem, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Bueno, m'agrada això de personatge, crec que m'agrada molt. El concepte, no? Personatge m'agrada molt.
4: Jo sempre el dic en positiu.
5: És que jo crec que... Hòstia, ets un personatge, ho diu d'una manera negativa, però per mi hi ha un punt de positiu. Home, hòstia, ets un personatge.
4: Totalment.
5: Hi ha una cosa, vull dir...
4: Totalment, un personatge. A mi, jo sempre ho dic en positiu.
5: Bueno, personatge ve de persona, vull dir, està bé ser persona.
4: Home,
5: vull dir,
4: sí. Vull dir... N'hi ha més que menys, però sí.
5: Sí.
4: Però escolta'm, el Guillem Estadella estarà aquí a 2:15 de la nit del dimarts 11 d'agost. Habitualment a Cuella sempre fèiem una obra de teatre, un espectacle, i aquesta any hem tirat cap a l'humor.
5: Sí, o sigui, sóc el primer monòleg de festa major de fa temps o...
4: Vull bueno, dir... sí, sí, han vingut d'altres, però... Hòstia, però sí.
5: Encara una miqueta més de pressió, perquè actuar sempre a prop de casa té un punt de...
4: Home.
5: De que aquesta gent te la pots trobar al Mercadona.
4: Sí,
5: aquesta gent te la pots trobar a l'Esclat de Cunit, vull dir que hi ha un punt que...
4: La primera fila segur que en reconeixeràs algú.
5: Clar. Hi ha un punt que... Ostres. Prefereixo actuar fora de la comarca i lluny, perquè és allò que si vaig, jo què sé, he anat a Capçanes a fer un parell de dies, doncs vas allà, jo no he d'anar a Capçanes res del món, vull dir que no em trobaré la gent de Capçanes, en principi, però clar, actuar a Cubelles, conic a la feia, és allò que t'has pots trobar pels bars i pel tema de... Hòstia, doncs no vas estar afinat aquell dia, eh? Vull dir, hi ha un punt de...
4: El Guillem ens presentarà el seu espectacle Jarana.
5: Sí.
4: Escolta'm, portes, eh? Quants bolos deus portar? Unes temporades, no?
5: Amb Jarana el vam estrenar el 2024, farà 2 anys, i potser hem arribat a la 80a, 90a de bolos.
4: Catalunya.
5: Sí, realment estem molt a tope, eh? No, molt contents.
4: A més, és un espectacle d'aquells que interactues bastant amb la gent, eh?
5: Sí. O sigui, jo crec que una de les coses que a mi m'agrada més fer sobre l'escenari, que també crec que és amb el que gaudeix, és amb la improvisació. Al final jo vaig començar a fer monòlegs a Cunit a bars de borratxos i l'única manera que hi havia perquè em fessin cas era interpel·lar-los i fotre'ls i canya. I crec que allò se m'ha quedat i m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro però que el fa diferent a que funcioni, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent.
4: Serà una altra jarana.
5: Sí.
4: Més xula, eh,
5: sí,
4: també.
5: Sí, m'agrada molt. Es va posar molt de moda amb el tema de la Casa de Papel, no? amb la Nairobi i tal.
4: El pim-pam-pum, aquell,
5: sí.
4: No?
5: Però jo hi ha una cosa que ja deia molt i que vaig investigar molt i que hi ha una de les teories de les quals que diu que prové jarana, que ve de la... és una variació de la paraula haram, que prové de l'àrab, que és, diguéssim, com el menjar prohibit, no? Està el halal i el haram, i haram ve de harana, i a mi aquest punt, una mica de rebeldia, de ser una cosa prohibida, i així m'agrada, saps?
4: Sí. El puntet prohibit t'agrada. Sí. Escolta'm, ens ho has explicat més o menys, però sí. Què es trobarà la gent? Hi ha una part de monola que és fixa, diguéssim, sí. I que tu te'n rius d'algunes coses de la vida? De què
5: sobretot a mi. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes, i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer. No vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, t'asseguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta, he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
4: Mm-hmm. Trobarem cosetes de la comarca, de Penedès Marítim?
5: Sí.
4: Perquè Cunit Cubelles té la riera, bueno, té aquesta riera, no?
5: Sí.
4: Que a vegades sembla una frontera, però a vegades sembla un imant, no? Perquè tenim... Vull dir, tenim un trasbàs important.
5: Sí. Jo vindré una mica reivindicant com a cunitenc, com a que Cunit ha millorat, vull dir, perquè va haver un moment que Cubelles era la perla del Penedès, vull dir, la perla marítima del Penedès. Jo crec que Cunit ara ja hem superat això i que som una miqueta millors que Cubelles. Llavors vinc una mica
4: a
5: sembrar una mica la guerra. M'agrada.
4: Hi haurà...

0: Sí. Intentaré que vingui l'alcalde de Cunit.
1: Ah,
0: això estaria molt divertit, que vingui la Rosa Fonoll i que estigui l'alcalde de Cunit i fer una mica d'un fight, saps? Això pot ser molt divertit.
1: Bueno, es porten força bé.
0: Sí, no, hi ha bon rotllo. El que em fot és que hi ha bon rotllo, saps? Bon rotllo, no és com el del Vendrell i el del Calafell, que són del mateix partit i s'hi porten a matar, eh?
1: Ja. Aquí és veritat que
0: Cunit i Covelles tenim bon rotllo, sí. No hi ha mal rotllo,
1: és el que et deia, no? Perquè, no sé, a vegades estàs molt a prop, però, bueno, aquí es porten prou bé.
0: Anem al Mercadona, vosaltres veniu a l'Esclat, no? Vull dir que al final és això. Venim als xiringuitos, no?, de Cunit, aquest any.
1: Sí, més aviat.
0: Clar, per això tenim bon rotllo.
1: Més aviat anem cap allà. I escolta'm, això de la jarana ho compagines també amb d'altres coses. Sí. Clar, és que quan alguna vegada més t'hem entrevistat aquí a la ràdio, a Ràdio Covelles has anat passant-ho.
0: De fet, et diré més que jo de les primeres actuacions que vaig fer quan començava a fer monòlegs era el cinema mediterrani d'aquí de Covelles, que muntàvem a l'associació de joves de Covelles, vull dir que fèiem nits de monòlegs i tal. Vull dir que jo vaig metafòricament desvirgar-me a Covelles.
1: Metafòricament,
0: sí. No he fet la còpula en cap racó del municipi, eh?
1: Oh,
0: no.
1: Mira, mai...
0: A veure si he fet el bolo.
1: Mai he estat. Però, a més, per la ràdio, jo me'n recordo que has passat alguna vegada per aquí, anaves explicant, sempre tenies moltes coses en mà, sempre anaves fent coses, i mica en mica has anat fent, i ara, no sé, ara esteu a tope, esteu...
0: Sí, jo estic molt content, la veritat. Vull dir que al final jo tinc un punt de cul inquiet, saps? Que jo crec que també aquest punt de cul inquiet ve de ser de Cunit i de fer coses a Barna, anar amb Rodalies i tirar-te dues hores donant-li voltes. Jo recordo fer una secció de 15 minuts a la ràdio i tirar-me dues hores anar, dues hores tornar per 15 minuts, vull dir, clar. I aquelles dues hores de tren, doncs, et dona molt per pensar i per pensar idees i donar-li voltes.
1: I encara estàs en aquest procés, eh? Cunit-Barcelona o fem servir el cotxe?
0: Fem servir el cotxe. No, jo ja he desistit. Vaig intentar-ho a principi de temporada. Sempre al setembre... Sóc gilipolles.
1: Vinga, va.
0: I arrenco. Vinga, va, els donem una oportunitat a Rodalies.
1: Vinga, va.
0: I els dos dies dic, no, baixo un cotxe.
1: Ja com està. El Barça, no? Aquest any sí.
0: Sí, aquest any sí. La sexta. Sí, la sexta arribarà amb Rodalies també. Vull dir, aquí està el tema, eh?
1: Arriba a poc a poc. Però bé, tens allà, estàs a RAC1 ara,
0: sí,
1: no?
0: Sí, amb els taloners a tope. Eh?
1: Algun projecte més que està per allà, no?
0: Sí.
1: Al setembre sempre s'estrenen coses.
0: Al setembre, mira, justament... Jo no ho he dit encara, però ja ho va dir el Toni Clapés. Vull dir, començarem un programa a la 2CAT amb el Toni Clapés, que també hi serà el Xavi Franquesa, l'Alba Segarra i tal, i vull dir que molt content que arrencarem a fer una miqueta de tele. M'estreno, em desvirgo fent tele també, amb el Toni Clapés.
1: Tele no l'havies fet encara?
0: No, havia fet alguna cosa a Canal Blau, havia fet alguna cosa a teles locals, però poca cosa de tele, eh? No, per mi és una cosa, una descoberta.
1: Però molta ràdio, eh?
0: Sí. Jo, també és que és més a gust, eh, la ràdio. Tu, home, tu ho sabràs bé.
1: Sí, bueno,
0: vull dir, anem amb calça curta. Jo he vingut una mica accelerat amb la moto, suant. Vull dir, això està de puta mare. Ja he sigut entrar a l'estudi, xou, ja està, a jugar.
1: Sí.
0: Té aquesta cosa.
1: Però a tu t'hi sents còmode, eh?
0: A la ràdio, sí. A la tele no ho sé. Ja veurem.
1: Bueno, i més còmode que amb un escenari, per exemple, o
0: ostres,
1: mola més...
0: Crec que està molt igual, eh? A mi...
1: Perquè, clar, a la ràdio no veus el públic, no?
0: Clar,
1: tu
0: clar,
1: fas
0: clar,
1: aquell,
0: clar.
1: Fas l'acudit, no?
0: Normalment, i t'imagines un riure.
1: Normalment, home, sempre vas ben acompanyat
0: sí,
1: i et segueixen una mica la broma, però, clar, no saps...
0: Hi ha un punt de compassió, també. Tant del Bala com de l'Alba, també hi ha un punt de compassió d'anem a riure-li perquè no tingui un trauma.
1: A vegades.
0: Sí. No, però sí que és veritat que la ràdio té una màgia i una cosa que a mi em flipa molt, que, ostres, ens ha passat aquesta temporada amb els taloners, hi ha algun dia que cau un convidat, doncs aquella cosa de, vale, doncs agafem un micròfon i anem al carrer a entrevistar gent els 5 minuts abans del directe. I és aquell punt d'immediatesa i d'aquesta efervescència que té la ràdio que enganxa molt. En canvi, el tema de l'escenari també té un punt molt de droga perquè tens la reacció immediata del públic i moltes vegades tu dius, ostres, jo tiro aquest acudit aquí i sé que la gent riurà. Vull dir, aquell punt de poder que tu saps que... I, òbviament, quan no passa, quan no riuen, dius, hòtia, aquí hi ha una mica de copeta a l'esquena i a seguir, eh?
1: Sí. Però també hi ha d'haver-hi aquest punt de mentalitat, no? De dir, escolta'm, si no riuen ara, riuran després, no?
0: Exacte.
1: Ho aconseguiré, no?
0: I que, malauradament, i que també és una gran victòria, cada bolo és totalment diferent. Vull dir, cada actuació és... L'actuació que he tingut a Capçanes farà un parell de dies i la que tindré el dia 11 aquí a Covelles són totalment diferents. I això també fa que sigui un punt d'addictiu, no? Perquè cada funció, cada públic és diferent i surts a veure què passa. Vull dir, vull dir que...
1: I has tingut algun show d'aquests que vas allà i dius, ostres, avui la gent no,
0: sí,
1: no ha vingut no ha vingut de jarana. No?
0: Però és que, i passa més del que creiem, i li passa molta més gent del que creiem, vull dir, exceptuant Quims Masferrés i Peps Plazas o Joan Peres, que ja, diguéssim, la gent ja compra el personatge, al final a mi hi ha molta gent que no em coneix i que ve a veure i que no li puc agradar. Vull dir que també hi ha un punt de realitat de que no li podem agradar a tothom, i llavors, quan més visibilitat tens, sí que és veritat que el teu públic et troba molt més fàcil. En canvi, quan menys conegut ets i vas a qualsevol poble de Catalunya, doncs t'hi pots trobar que la gent no té ni puta idea qui és, que escolta Catalunya Ràdio i que no coneix Cunit. I llavors, clar, arriba allà i diu, hòstia, aquesta merda què és? I és molt normal i estic content de que passi. Uh-huh. Vull dir que està bé que no li agradem a la gent.
1: I després suposo que deu haver-hi aquest puntet de dir, no has rigut ara, però
0: sí.
1: ja vindràs, no?
0: Sí,
1: ja vindràs,
0: sí, sí, sí,
1: ja,
0: sí, sí,
1: ja et trobaré, sí, sí. No? Ja et trobaré el puntet.
0: Ja ràpidament identifiques quan la pública està a tope, que ja surts i ja aplaudeixen fort. Quan estàs sortint, que no has sortit a l'escenari, que ja sona la intro, donar la benvinguda, i ja aplaudeixen, dius, ui, avui serà gros. I hi ha dies que costa més, però al final és tirar d'ofici i per això ens paguen. Vull dir que hi ha molts còmics que van amb aquest rotllo de, hòstia, el públic no m'ha entès. No, vull dir, tu paguen per fer riure. Vull dir, fes el que calgui perquè riguin. Vull dir, hi haurà dies que no riuran, doncs no passa res. Mm-hmm. Vull dir, ho tornem a provar un altre dia.
1: També ets actiu a les xarxes socials, no? Vas
0: sí.
1: fent, vas penjant
0: sí.
1: les teves cosetes. I m'agrada molt que tinguis aquesta connexió amb Cunit. Cunit el portes a tot arreu.
0: Ah, sí. Sí,
1: tu,
0: sí,
1: Cunit,
0: sí.
1: Forever.
0: Sí, sí, no sé, perquè o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com... Jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda.
1: Uh-huh. Però també tens aquest punt àcid, no? De crítica, no? Però
0: clar, perquè també Cunit és Cunit, tio, vull dir, clar, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit i, hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós. Mm. Hi ha un punt de cachondeo, vull dir, jo sé que som una mica el meme de la comarca, Cunit. Hi ha un punt.
1: Clar, és que aquí el tema és que, com que Cunit, bueno, s'ha dit que vol passar cap al Garraf,
0: clar, també
1: no?
0: Estem amb aquest rotllo, sí, sí, sí.
1: Que
0: sí, sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Gairebé sou independentistes, no?
0: Jo abogo
1: se dit,
0: per ser...
1: No sé com se li diria, això.
0: Jo abogo per ser independents. Una comarca, només una comarca, el cunitenc, saps? Vull dir, ser una comarca autòctona, tal, vull dir, jo crec que aquest és el rotllo que mereixem una mica Cunit, eh? Perquè sí que és veritat que som, òbviament, Penedès i ens sentim molt còmodes amb el Penedès, però, bueno, hi ha una realitat que al final no anem cap al Vendrell.
1: Sí.
0: La nostra comarca...
1: Queda més lluny,
0: també. Vull sí, dir que sí. Nosaltres sempre tirem cap a Vilanova, vull dir, jo tinc més amistats, jo he estudiat a Vilanova, tires més cap a Vilanova i a aquest punt de dir, hòstia, doncs anem cap al Garraf, que també hi ha més pela, no?
1: Per això, sí, bueno, com a mínim, els pisos són més cars,
0: això ho tenim. Sí, sí.
1: Però és el que et deia jo de l'imant, no? A vegades que dius, sembla una frontera o no sé què, però a vegades
0: sí.
1: També hi ha aquest punt d'atracció, no? Que,
0: sí.
1: que hi ha aquest punt de, ostres, és més cap aquí que cap allà, no?
0: Sí,
1: que...
0: sí jo trobo que al final, per mi hi ha la CCC, que és Cunit, Cubelles, Calafell, que és aquest triangle, aquesta cosa que trobo que som una mica... que anem a la nostra, i que tots, o sigui, pel carnaval també anem a la nostra, vull dir, que hi ha certes costumbrismes o certes simbiosis que tenim a aquests tres municipis que vivim molt del turisme, que som on hi ha també molta gent que viu a fora, que treballa, vull dir que hi ha molta simbiosi amb els tres municipis que crec que haurien de fer la comarca directament tots tres.
1: Estaria bé,
0: sí.
1: Estaria bé. Bueno, mira, li podríem buscar nom.
0: El problema és que és la capital, eh? Aquí hi hauria...
1: Ui. Sí, perquè... Clar.
0: Aquí hi hauria teca, eh?
1: Sí. Sí, bueno, Cunit està al mig, no? Estaria al mig, no?
0: Estaria al mig, clar. Vull dir, però pensa que només amb aquests tres municipis tenim a Charlie Rivel, tenim al Guillem Soler de Buhos.
1: Home.
0: Són dos referents.
1: Total,
0: vull dir, aquí
1: total.
0: Tenim teca. Vull dir que
1: sí.
0: A nivell cultural també anem molt a tope.
1: Sí, sí. De fet, mira, l'any passat a la Barema van venir els Buhos.
0: És veritat, molt bé. És que aquí Cubelles també fa moltes coses,
1: I es va posar la samarreta del...
0: Del Club Patí de Cubelles?
1: Sí, perquè ja havia jugat.
0: Havia jugat al Cubelles?
1: I va sortir el paio amb la samarreta i bueno, va
0: és que,
1: un momentazo.
0: Jo crec que deu tenir un armari ple de samarretes de dient que havia jugat.
1: Sí. És com sempre han somiat en jugar aquí,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: és com la típica frase.
0: Diu que és de Calafell, però viu al Vendrell, també. Vull dir, això...
1: algun vídeo he vist jo de campanada al Vendrell, perquè tira molts petardos.
0: Sí, li agraden els petes.
1: També. Escolta'm, anem a repassar, perquè abans vull tocar un tema i tinc una sorpreseta, però deixa'm recordar, dimarts 11 d'agost.
0: Sí.
1: Perfecte, un dimarts d'agost d'aquells... dos quarts d'11, plaça Pere Quart.
0: És allà el passeig marítim, no?
1: Sí.
0: Però això és ideal.
1: Toca de mar, sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: bé.
1: De
0: molt
1: fet,
0: bé.
1: Si pareu l'orella, fins i tot potser escolteu les onades.
0: Farem silenci.
1: Fareu les onades i tot ho escoltareu. Escolta'm, això, horeta
0: sí,
1: i...
0: Sí, una hora i deu. No? Jo crec que sent una cosa a prop potser dura una miqueta més perquè, bueno, jo tinc... Hi haurà una mica més de joc.
1: Aquests dies has fet treball d'investigació, t'has posat la gabardina, el barret i t'has passejat per aquí, per
0: No em cal, perquè o sigui... Són pobles germans i ja ho tinc ràpid. Yeah. Tinc a l'Instagram la Rosa Fonoll, la veig que està de festa major per Mastrader, vull dir, ja veig teca, i amb això dels xiringuitos, intentaré que vingui l'alcalde de Cunit, vull dir, tindrem bé. També espero que vingui la Issa. Des d'aquí faig una crida a la Issa, que la gent que no escolti els taloners no sabrà qui és, però la Issa és qui ens va rebatejar un dia que vaig venir a fer una connexió.
1: Los toloneros, no?
0: Exacte, que va dir los toloneros, los toloneros. Jo només espero que vingui la Issa per poder compartir una estona amb ella, perquè autèntica crac, la Issa, eh?
1: Sí, home, us ha donat...
0: Sí, sempre està al bar la família, aquí davant de la Repsol.
1: Veus, tot queda sempre... en família.
0: Tot queda en família.
1: Tot queda en família.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
5: bon
4: Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols, fins i tot amb algunes nuvolades entre el matí i el migdia, mentre que a la tarda s'imposarà més el sol amb alguns núvols alts. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 26 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima tornarà a arribar als 33, amb una humitat moderada i amb xafogor intensa. Bé, fem la de gregal fins a mig matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable en conjunt, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos a l'inici i final del dia, i cel més clar a mig matí i a mitja tarda, tot i que amb alguna nuvolada al migdia sense massa importància i amb una temperatura que continuarà sent molt alta i es mourà entre els 26 de mínima una nit més, mentre que la màxima estarà entre els 32 i 33 amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble de gregal fins a mig matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol més alterada, més considerable a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata B2, ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
5: Festa Hall és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes doncs, proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
4: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació. Si fem repàs als actes de la Festa Major de Cubelles de dimarts 11 d'agost, les activitats es traslladaran al passeig marítim a partir de 8:15 de la tarda. Els castellers al Foix de Cubelles oferiran un taller de castells obert tant a infants com també a adults, mentre que el projecte Cubelles Solidària organitza també al mateix espai un taller infantil de salts de colors. La jornada es completarà a 10:45 de la nit a la plaça Pere IV amb el monòleg Jarana de l'humorista Guillem Estadella. La regidora de Cultura, Renata B2, ho destacava d'aquesta manera durant la seva estada a Ràdio Cubelles.
5: Tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu de que aquell dia doncs, hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere IV.
6: Un dia abans, el dimarts dia 11.
5: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar, i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15, que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que poder s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
4: El moment més esperat arribarà aquest dijous, 13 d'agost, amb el pregó que donarà inici oficial a la Festa Major de Cubelles 2026. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la concentració de la comitiva a la plaça de la Vila, integrada per representants de les colles de l'agrupació de balls populars, els Castellers del Foix, la Comissió de Festes, el Pubillatge, la Comissió del Pregó i les autoritats municipals.

0: cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i bueno, tots els que vam formar part de la comissió vam creure que era, havia de ser ell el pregoner, i em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent.
1: Segons ha explicat la regidora de Cultura, enguany es consolida el canvi introduït l'any passat en el format del pregó. Després de traslladar-lo del migdia del 14 d'agost al vespre al dia 13, el dia abans, aquest 2026 l'acte començarà, com dèiem, dijous 13, mitja hora més tard, a 9:15, amb l'objectiu d'aprofitar millor l'ambient dels jardins de Can Travé.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una quarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
3: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Sí. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patir-se amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és participa de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant, i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, t'asseguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, d'una nova horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
2: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
3: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit, segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, clar, jo moltes vegades surto, quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí. I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, eh? Vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
2: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
4: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val? Que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten els altaveus i res, i a posar música. Es tracta d'això. L'elevant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food truck, doncs fem una visita.

0: track i així estem, o sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
1: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
2: La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubelles, Rere TV2, ha avançat algunes de les novetats de la programació de divendres 14 d'agost, vigília de la Festa Major. Una de les jornades més tradicionals, com dèiem, d'aquesta festa. Els actes començaran amb el toc de matinades a càrrec dels grallers de l'agrupació Valls Populars de Cubelles i el llançament dels 12 mortalets, que marcaran l'inici de la jornada festiva. Després d'haver incorporat l'any passat un concert de gralles posterior als mortalets, enguany s'ha optat per recuperar el format tradicional i no programar cap activitat fins a la cercavila popular de la tarda. Així doncs, l'activitat de divendres seguirà a la tarda a 6:45, quan començarà l'exhibició de les colles de l'agrupació de Valls Populars de Cubelles i tot seguit s'iniciarà la cercavila popular fins a arribar a la plaça del Mar. Una de les novetats que es manté és l'avançament de l'horari del castell de focs artificials, que tornarà a començar a 10:45 de la nit en lloc de les 11, un canvi introduït l'any passat per tal d'afavorir la participació del públic en les activitats posteriors. Després del castell de focs artificials tindrà lloc la cercavila nocturna pel passeig marítim. I pel que fa a l'actuació de les colles de foc, estarà condicionada pel Pla Alfa, segons explica també la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
3: Del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb el Fa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del Pla Alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana de València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, que hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
2: I una altra de les principals novetats d'aquesta edició del 14 d'agost, Festa Major, és l'ampliació de l'oferta musical nocturna amb la programació de dos espais de festa. D'una banda, la plaça del Mar acollirà el tradicional ball de vigília amb Pirates Rumversions i la música d'Aquiles amb servei de bar. De l'altra, a partir de les 11, el passeig de la Mar Mediterrània, també el 14 d'agost a la nit, davant del búnquer de la platja, hi haurà l'escenari de la nit jove amb les actuacions de Romo, l'espectacle Bestial Show i la música de Teo. Segons Renata Bedó, regidora de Cultura, aquesta doble proposta respon a la voluntat d'oferir alternatives musicals per a públics diversos i ampliar així les opcions de participació durant una de les nits més esperades de la Festa Major. Dissabte 15 d'agost, dia de la Festa Major de Cubelles, serà un dia marcat pels actes més tradicionals, amb la cercavila d'entrada d'ofici, la missa solemne i la posterior cercavila i ballada final de l'agrupació de balls populars a la plaça de la Vila. A la tarda, dissabte 15 d'agost, també tindrà lloc la competició de construcció de castells de caixes de beguda organitzada pels castellers del Foix. I també hi haurà la mateixa tarda del 15 el triangular de futbol amb la participació dels equips sènior A i B del Club Futbol Cubelles i la Unió Esportiva Cubelles, que servirà també per homenatjar a Lluís Pineda, soci fundador tant del Club de Futbol Cubelles com de la Unió Esportiva Cubelles. També la mateixa tarda del 15 d'agost, dissabte, a les 8 i a les 11 de la nit, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Ribel hi haurà una doble actuació de l'Orquestra Internacional Meravella, amb concert i ball. Paral·lelament també a les 11:30 de la nit del 15 d'agost d'aquest dissabte, a la plaça de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, hi haurà una actuació del grup Riff Doctors. Així mateix ho ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós.
3: Meravella que no falti. Jo ja vaig explicar el motiu a la comissió de festes, i és que l'orquestra Meravella hi serà en aquesta legislatura, durant tota la legislatura, i a més amb aquest doble espectacle que fan, tant a la tarda com a la nit, són dos passes que a més s'omplen, de tant el que és per la tarda, que és és un concert més aviat, sí, i per la nit, que és un ball de l'Orquestra Meravella. Llavors, al mateix dia de l'Orquestra Meravella també hi havia la queixa de que l'Orquestra Meravella s'adreça a un públic molt concret, però que la resta de públic no tenien oferta. Per tant, al mateix dia hi haurà també un grup de rock a 11:45, en aquest cas al Passeig de la Mar Mediterrània, i també hi haurà aquesta doble oferta.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles continuarà diumenge 16 d'agost amb una visita guiada a l'Espai Natural del Foix, un espectacle familiar amb els germans Carton, una ballada de country lines dance i el concert del cantautor occità Jordi Vidal, organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Amb aquesta intensa programació, Cubelles viurà aquests dies de Festa Major amb tota una combinació cultural popular, música, esports, tradició i activitats familiars, compliran tant els carrers del municipi durant tot el cap de setmana com també altres places i llocs destacats per celebrar aquestes actuacions. I fent també un repàs dels primers actes esportius de Festa Major aquest divendres 7 d'agost, a partir de 8:45 de la nit, el Poliesportiu Municipal es disputarà el torneig de tenis dobles nocturn, organitzat pel Club de Tenis Cubelles. També hi haurà altres activitats esportives que tindran protagonisme durant aquest cap de setmana, amb la celebració aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'agost de la regata Trofeu Vila de Cubelles de les categories Optimis i Patí de Vela Júnior i Sènior, una regata organitzada en aquesta ocasió pel Club Marítim Cubelles. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 8:15 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
4: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
5: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada, de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
5: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols, fins i tot amb algunes nuvolades entre el matí i el migdia, mentre que a la tarda s'imposarà més el sol amb alguns núvols alts. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 26 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima tornarà a arribar als 33, amb una humitat moderada i amb xafogor intensa. Bé, en fem la de gregal fins a mig matí i deixar boc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable en conjunt, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos a l'inici i final del dia, i cel més clar a mig matí i a mitja tarda, tot i que amb alguna nuvolada al migdia sense massa importància, i amb una temperatura que continuarà sent molt alta i es mourà entre els 26 de mínima una nit més, mentre que la màxima estarà entre els 32 i 33, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble de gregal fins a mig matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejor més alterada, més considerable a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: A poc ens acostem ja a la festa major de Cubelles i un dels actes esperat, com sempre, és el relacionat amb el món de l'art, del teatre. Aquest any això ho arreglarem, a més, amb una mica d'humor, amb una mica de riures. I aquí a la comarca, aquí a la zona, al Penedès Marítim, si parlem de risses, tenim un personatge que, doncs, ara mateix és el que ho gestiona tot, que és el Guillem Estadella. Guillem, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Bueno, m'agrada això de personatge, crec que m'agrada molt. El concepte, no? De personatge m'agrada molt.
4: Jo sempre el dic en positiu.
5: És que jo crec que... Hòstia, ets un personatge, ho diu d'una manera negativa, però per mi hi ha un punt de positiu. Home, hòstia, ets un personatge.
4: Totalment.
5: Hi ha una cosa, vull dir...
4: Totalment, un personatge. A mi, jo sempre ho dic en positiu.
5: Bueno, personatge ve de persona, vull dir, està bé ser persona.
4: Home,
5: vull dir,
4: sí.
5: Clar,
4: vull dir... N'hi ha més que menys, però sí. Però escolta'm, el Guillem Estadella estarà aquí a 11:15 de la nit del dimarts 11 d'agost. Habitualment a Cuella sempre fèiem una obra de teatre, un espectacle, i aquest any hem tirat cap a l'humor.
5: Sí, o sigui, sóc el primer monòleg de festa major de fa temps, o...
4: Vull bueno, sí, sí, han vingut d'altres, però... Hòstia, però sí.
5: Encara una miqueta més de pressió, perquè actuar sempre a prop de casa té un punt de...
4: Home.
5: De que aquesta gent te la pots trobar al Mercadona.
4: Sí.
5: Aquesta gent te la pots trobar a l'Esclat de Cunit, vull dir que hi ha un punt que...
4: La primera fila segur que en reconeixeràs algú.
5: Clar. Sí, hi ha un punt que... Ostres. Prefereixo actuar fora de la comarca i lluny, perquè és allò que si vaig, jo què sé, he anat a Capçanes a fer un parell de dies, doncs vas allà, jo no he d'anar a Capçanes per res del món, vull dir que no em trobaré la gent de Capçanes, en principi. Però clar, actuar a Cubelles, conic a la feia, és allò que te'ls pots trobar pels bars i pel tema... Hòstia, doncs no vas estar afinat aquell dia, eh? Vull dir, hi ha un punt d'això, eh?
4: El Guillem ens presentarà el seu espectacle Jarana.
5: Sí.
4: Escolta'm, portes, eh? Quants bolos deus portar? Unes temporades, no?
5: Amb Jarana el vam estrenar el 2024, farà 2 anys, i potser hem fet, ja hem arribat a la 80a, 90a de bolos.
4: Per tot Catalunya.
5: Sí, realment estem molt a tope, eh? No, molt contents.
4: A més, és un espectacle d'aquells que interactues bastant amb la gent, eh?
5: Sí. O sigui, jo crec que una de les coses que a mi m'agrada més fer sobre l'escenari, que també crec que és amb el que la gent més gaudeix, és amb la improvisació. Al final jo vaig començar a fer monòlegs a Cunit a bars de borratxos i l'única manera que hi havia perquè em fessin cas era interpel·lar-los i fotre'ls i canya. I crec que allò se m'ha quedat i m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg i per això també té un punt que fa que cada Jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a que funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent.
4: Serà una altra Jarana.
5: Sí.
4: Quina paraula més xula, eh?
5: Sí,
4: també.
5: Sí, m'agrada molt. Es va posar molt de moda amb el tema de la Casa de Papel, no? amb la Nairobi i tal.
4: El pim-pam-pum, aquell,
5: sí.
4: No?
5: Però jo hi ha una cosa que ja deia molt i que vaig investigar molt i que hi ha una de les teories de les quals que diu que prové Jarana, que ve de la... és una variació de la paraula Haram, que prové de l'àrab, que és, diguéssim, com el menjar prohibit, no? Està el halal i el haram, i haram ve de harana, i a mi aquest punt, una mica de rebeldia, de ser una cosa prohibida, i així m'agrada, saps?
4: Sí. El puntet prohibit t'agrada.
5: Sí.
4: Escolta'm, ens ho has explicat més o menys, però sí. què es trobarà la gent? Hi ha una part de monola que es fixa, diguéssim, sí. I que tu te'n rius d'algunes coses de la vida? De què
5: sobretot a mi. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes, i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer. No vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta, he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
4: Mm-hmm. Trobarem cosetes de la comarca,
5: de
4: Penedès Marítim?
5: Sí.
4: Perquè Cunit Cubelles té la riera, bueno, té aquesta riera, no?
5: Sí.
4: Que a vegades sembla una frontera, però a vegades sembla un imant, no? Perquè tenim, vull dir, tenim un trasbàs important.
5: Sí. Jo vindré una mica reivindicant com a cunitenc, com a que Cunit ha millorat, vull dir, perquè va haver un moment que Cubelles era la perla del Penedès, vull dir, la perla marítima del Penedès. Jo crec que Cunit ara ja hem superat això i que som una miqueta millors que Cubelles. Llavors vinc una mica a sembrar una mica la guerra, m'agrada.
4: Hi haurà...
5: Sí. Intentaré que vingui l'alcalde de Cunit. Això estaria molt divertit, que vingui la Rosa Fonoll i que estigui l'alcalde Cunit i fer una mica d'un fight, saps? Això pot ser molt divertit.
4: Bueno, es porten força bé.
5: Sí, no, hi ha bon rotllo. El que em fot és que hi ha bon rotllo, saps? No és com el del Vendrell i el del Calafell, que són del mateix partit i s'hi porten a matar, eh?
4: Ja. Aquí és veritat que
5: Cunit i Cubelles tenim bon rotllo, sí. No hi ha mal rotllo, sí.
4: És el que et deia, no? Perquè, no sé, a vegades estàs molt a prop, però, bueno, aquí es porten prou bé.
5: Anem al Mercadona, vosaltres veniu a l'Esclat, no? Vull dir que al final és això. Veniu als xiringuitos, no?, de Cunit, aquest any.
4: Sí, més aviat.
5: Clar, per això tenim bon rotllo.
4: Més aviat anem cap allà. I escolta'm, això de la jarana, ho compagines també amb d'altres coses. Sí. Clar, és que quan alguna vegada més t'hem entrevistat aquí a la ràdio, a Ràdio Cubelles, has anat passant-ho.
5: De fet, et diré més, que jo de les primeres actuacions que vaig fer quan començava a fer monòlegs era el cinema mediterrani d'aquí de Cubelles, que muntàvem a l'associació de joves de Cubelles, vull dir que fèiem nits de monòlegs i tal. Vull dir que jo vaig metafòricament desvirgar-me a Cubelles.
4: Metafòricament,
5: sí. No he fet la còpula en cap racó del municipi, eh?
4: Oh,
5: no.
4: Mira, mai...
5: A veure si he fet el bolo.
4: Mai he estat. Però, a més, per la ràdio, jo me'n recordo que has passat alguna vegada per aquí, anaves explicant, sempre tenies moltes coses en mà, sempre anaves fent coses, i mica en mica has anat fent, i ara, no sé, ara esteu a tope, esteu...
5: Sí, jo estic molt content, la veritat. Vull dir que al final jo tinc un punt de cul inquiet, saps? Que jo crec que també aquest punt de cul inquiet ve de ser de Cunit i de fer coses a Barna, anar amb rodalies i tirar-te dues hores donant-li voltes. Jo recordo fer una secció de 15 minuts a la ràdio i tirar-me dues hores anar, dues hores tornar per 15 minuts, vull dir, clar. I aquelles dues hores de tren, doncs et dona molt per pensar i per pensar idees i donar-li voltes.
4: I encara estàs en aquest procés, eh? Cunit, Barcelona o fem servir el cotxe?
5: Fem servir el cotxe. No, jo ja he desistit. Vaig intentar-ho a principi de temporada. Sempre al setembre... Sóc gilipolles.
4: Vinga, va.
5: I arrenco. Vinga, va, els donem una oportunitat de rodalies.
4: Vinga, va.
5: I els dos dies dic, no, baixo un cotxe. Ja
4: com
5: està.
4: El Barça, no? Aquest any sí.
5: Sí, aquest any sí. La sexta, sí. La sexta arribarà amb rodalies també. Vull dir, aquí està el tema, eh?
4: Arriba a poc a poc. Però bé, tens allà, estàs a RAC1 ara,
5: sí,
4: no?
5: Sí, amb els taloners a tope. Eh?
4: Algun projecte més que està per allà, no?
5: Sí.
4: Al setembre sempre s'estrenen coses.
5: Al setembre, mira, justament, jo no ho he dit encara, però ja ho va dir el Toni Clapés, vull dir, començarem un programa a la 2CAT amb el Toni Clapés, que també hi serà el Xavi Franquesa, l'Alba Segarra i tal, i vull dir que molt content que arrencarem a fer una miqueta de tele. M'estreno, em desvirgo fent tele també, amb el Toni Clapés.
4: Tele no l'havies fet encara?
5: No, havia fet alguna cosa a Canal Blau, havia fet alguna cosa a teles locals, però poca cosa de tele, eh? No, per mi és una cosa, una descoberta.
4: Però molta ràdio, eh?
5: Sí. Jo, també és que és més a gust, eh? La ràdio. Tu ho sabràs bé.
4: Sí, bueno,
5: vull dir, anem amb calça curta, jo he vingut una mica accelerat amb la moto, suant, vull dir, això està de puta mare, ja he sigut entre l'estudi, xou, ja està, a jugar.
4: Sí.
5: Té aquesta cosa.
4: Però a tu t'hi sents còmode, eh?
5: A la ràdio, sí. A la tele no ho sé. Ja ho veurem.
4: Bueno, i més còmode que amb un escenari, per exemple, o
5: ostres,
4: mola més...
5: Crec que està molt igual, eh? A mi...
4: Perquè, clar, a la ràdio no veus el públic, no?
5: Clar,
4: tu
5: clar,
4: fas
5: clar,
4: aquell,
5: clar.
4: Fas l'acudit, no?
5: Normalment, i t'imagines un riure.
4: Normalment, home, sempre vas ben acompanyat
5: sí,
4: i et segueixen una mica de la broma, però, clar, no saps...
5: Hi ha un punt de compassió, també. Tant del Bala com de l'Alba, també hi ha un punt de compassió d'anem a riure-li perquè no tingui un trauma.
4: A vegades...
5: Sí, sí. No, però sí que és veritat que la ràdio té una màgia i una cosa que a mi em flipa molt, que, ostres, ens ha passat aquesta temporada amb els taloners, i algun dia que cau un convidat, doncs aquella cosa de, vale, doncs agafem un micròfon i anem al carrer a entrevistar gent els 5 minuts abans del directe. I és aquell punt d'immediatesa i d'aquesta efervescència que té la ràdio que enganxa molt. En canvi, el tema de l'escenari també té un punt molt de droga perquè tens la reacció immediata del públic i moltes vegades tu dius, ostres, jo tiro aquest acudit aquí i sé que la gent riurà. Vull dir, aquell punt de poder que tu saps que... I, òbviament, quan no passa, quan no riuen, dius, hòtia, aquí hi ha una mica de copeta a l'esquena i a seguir, eh?
4: Sí, sí, sí. Però també hi ha d'haver-hi aquest punt de mentalitat, no? De dir,
5: sí.
4: Escolta'm, si no riuen ara, riuran després, no?
5: Exacte.
4: Ho aconseguiré, no?
5: I que, malauradament, i que també és una gran victòria, cada bolo és totalment diferent. Vull dir, cada actuació, és l'actuació que he tingut a Capçanes farà un parell de dies i la que tindré el dia 11 aquí a Cubelles, són totalment diferents. I això també fa que sigui un punt d'addictiu, no? Perquè cada funció, cada públic és diferent i surts a veure què passa. Vull dir que...
4: I has tingut algun show d'aquests que vas allà i dius, ostres, avui la gent no ha vingut de jarana, no?
5: Però passa més del que creiem i li passa molta més gent del que creiem. Vull dir, exceptuant Quims Masferrés i Peps Plazas o Joan Peres, que ja, diguéssim, la gent ja compra el personatge, al final a mi hi ha molta gent que no em coneix i que ve a veure i que no li puc agradar. Vull dir que també hi ha un punt de realitat de que no li podem agradar a tothom i llavors quan més visibilitat tens sí que és veritat que el teu públic et troba molt més fàcil. En canvi, quan menys conegut ets i vas a qualsevol poble de Catalunya, doncs t'hi pots trobar que la gent no té ni puta idea qui és, que escolta Catalunya Ràdio i que no coneix Cunit. I llavors, clar, arriba allà i diu, hòstia, aquesta merda què és? I és molt normal i estic content de que passi.
4: Uh-huh.
5: Vull dir que està bé que no li agradem a la gent.
4: I després suposo que deu haver-hi aquest puntet de dir, no has rigut ara, però
5: sí.
4: ja vindràs, no?
5: Sí,
4: ja vindràs,
5: sí,
4: et trobaré, no? Ja et trobaré el puntet.
5: Ja ràpidament identifiques quan la pública està a tope, que ja surts i ja aplaudeixen fort. Quan estàs sortint, que no has sortit a l'escenari, que ja sona la intro, donar la benvinguda, i ja aplaudeixen, dius, ui, avui serà gros. I hi ha dies que costa més, però al final és tirar d'ofici i per això ens paguen. Vull dir que hi ha molts còmics que van amb aquest rotllo de, hòstia, el públic no m'ha entès. No, vull dir, tu paguen per fer riure. Vull dir, fes el que calgui perquè riguin. Vull dir, hi haurà dies que no riuran, doncs no passa res. Vull dir, ho tornem a provar un altre dia.
4: També ets actiu a les xarxes socials, no?
5: Sí.
4: Vas penjant les teves cosetes. I m'agrada molt que tinguis aquesta connexió amb Cunit. Cunit el portes a tot arreu.
5: Ah, sí. Sí,
4: tu,
5: sí,
4: Cunit,
5: sí.
4: Forever.
5: Sí, sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda.
4: Però també tens aquest punt àcid, no? De crítica, no? Però
5: perquè també Cunit és Cunit, tio, vull dir, clar, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit i, hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no?
4: Sí.
5: I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós. Hi ha un punt de cachondeo, vull dir, jo sé que som una mica el meme de la comarca, Cunit. Hi ha un punt.
4: Clar, és que aquí el tema és que, com que Cunit, bueno, s'ha dit que vol passar cap al Garraf,
5: ah, clar, també
4: no?
5: Estem amb aquest rotllo, sí, sí, sí.
4: Que,
5: sí, sí,
4: que
5: sí.
4: Gairebé sou independentistes, no?
5: Jo abogo
4: se dit,
5: per ser...
4: No sé com se li diria, això.
5: Jo abogo per ser independents. Una comarca, només una comarca, el cunitenc, saps? Vull dir, ser una comarca autòctona, tal, vull dir, jo crec que aquest és el rotllo que mereixem una mica Cunit, eh? Perquè sí que és veritat que som, òbviament, Penedès i ens sentim molt còmodes amb el Penedès, però, bueno, hi ha una realitat que al final no anem cap al Vendrell.
4: Sí.
5: La nostra comarca...
4: Queda més lluny, també.
5: Queda més lluny, Vendrell. centre. I vull dir que nosaltres sempre tirem cap a Vilanova. Vull dir, jo tinc més amistats, jo he estudiat a Vilanova, tires més cap a Vilanova i hi ha aquest punt de dir, hòstia, doncs anem cap al Garraf, que també hi ha més pela, no?
4: Per això, sí, bueno, com a mínim, els pisos són més cars.
5: Això ho
4: tenim. Però és el que et deia jo de l'imant, no? A vegades que dius, sembla una frontera o no sé què, però a vegades també hi ha aquest punt d'atracció, no? Que hi ha aquest punt de, ostres, és més cap aquí que cap allà, no?
5: Sí, jo trobo que al final, per mi hi ha la CCC, que és Cunit, Cubelles, Calafell, que és aquest triangle, aquesta cosa, que trobo que som una mica... que anem a la nostra, i que tots, o sigui, pel carnaval també anem a la nostra. Vull dir, que hi ha certes costumbrismes o certes simbiosis que tenim a aquests tres municipis, que vivim molt del turisme, que som on hi ha també molta gent que viu a fora, que treballa. Vull dir que hi ha molta simbiosi amb els tres municipis que crec que haurien de fer la comarca directament tots tres.
4: Estaria bé, sí. Estaria bé. Bueno, mira, li podríem buscar nom.
5: El problema és que és la capital, eh? Aquí hi hauria...
4: Ui. Sí, perquè... clar.
5: Aquí hi hauria teca, eh? Sí.
4: Sí, bueno, Cunit està al mig, no? Estaria al mig, no?
5: Estaria al mig, clar. Vull dir, però pensa que només amb aquests tres municipis tenim a Charlie Rivel, tenim al Guillem Soler de Buhos.
4: Home.
5: Són dos referents. Vull dir, aquí tenim teca. Vull dir que a nivell cultural també anem molt a tope.
4: Sí, sí. De fet, mira, l'any passat a la Barema van venir els Buhos.
5: És veritat, molt bé. És que aquí Cubelles també fa moltes coses,
4: I es va posar la samarreta del...
5: De Club Patí de Cubelles?
4: Sí, perquè ja havia jugat.
5: Havia jugat al Cubelles?
4: I va sortir el paio amb la samarreta i bueno, va ser un momentazo.
5: Jo crec que deu tenir un armari ple de samarretes de dient que havia jugat. Sí.
4: És com sempre han somiat en jugar aquí, no? És com la típica frase.
5: Diu que és de Calafell, però viu al Vendrell, també. Vull dir, això...
4: Algun vídeo he vist jo de campanar al Vendrell, perquè tira molts petardos. Li agraden els petes. També. Escolta'm, anem a repassar, perquè abans vull tocar un tema i tinc una sorpreseta, però deixa'm recordar. Dimarts 11 d'agost.
5: Sí.
4: Perfecte, un dimarts d'agost d'aquells... dos quarts d'11, plaça Pere Quart.
5: És allà el passeig marítim, no?
4: Sí.
5: Però això és ideal.
4: Tocar de mar, sí.
5: Molt bé, molt bé.
4: De fet, si pareu l'orella, fins i tot potser escolteu les onades.
5: Farem silenci.
4: Fareu les onades i tot ho escoltareu. Escolta'm, això, horeta
5: i una hora i deu. Jo crec que sent una cosa a prop, potser dura una miqueta més, perquè, bueno, jo tinc... hi haurà una mica més de joc.
4: Aquests dies has fet treball d'investigació, t'has posat la gabardina, el barret, i t'has passejat per aquí, per
5: Cubelles... No, no em cal, perquè, o sigui... són pobles germans i ja ho tinc ràpid. Yeah. Tinc a l'Instagram la Rosa Fonó i la veig que està de festa major per Mastradell, vull dir, ja veig teca, i amb això dels xiringuitos, intentaré que vingui l'alcalde de Cunit, vull dir, tindrem bé. També espero que vingui la Issa. Des d'aquí faig una crida a la Issa, que la gent que no escolta els taloners no sabrà qui és, però la Issa és qui ens va rebatejar un dia que vaig venir a fer una connexió a Cubelles.
4: No?
5: Exacte, que va dir, los toloneros, los toloneros. Jo només espero que vingui la Issa per poder compartir una estona amb ella, perquè autèntica crac, la Issa,
4: Sí, home, us ha donat...
5: Sí, sempre està al bar la família, aquí davant de la Repsol.
4: Veus, tot queda sempre... en família.
5: Tot queda en família.
4: Tot queda en família.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs avui iniciarem un tema que ens portarà fins Nadal, més o menys. Parlarem d'aquelles cançons que han format part de la banda sonora d'alguna pel·lícula, però que eren anteriors a l'estrena de la pel·lícula.
0: Així doncs, no parlarem de temes mítics del cinema, com la fanfària de la Guerra de les Galàxies,
1: no.
0: O de la d'Indiana Jones.
1: Tampoc.
0: No? Tampoc de peces romàntiques com el tema central de Love Story, o altres trepidants com Mission Impossible o les de James Bond?
1: No parlarem no. de cap d'aquestes, perquè totes elles van ser fetes a propòsit per la pel·lícula i estem dient que farem peces que existien anteriorment. Llavors, com que de bandes sonores amb aquestes característiques, és a dir, que tenen cançons compostes abans de la pel·lícula, n'hi ha una molt gran quantitat, per anar-vos-les presentant, el que hem fet ha sigut ordenar-les i les hem classificat en diverses categories segons el tipus de pel·lícula. Per on començarem, Javier?
0: Doncs mira, hem reservat un apartat especial a un director que ens té acostumats a excel·lents seleccions musicals per les seves pel·lícules. Es tracta d'en Quentin Tarantino.
1: Correcte, però aquest el deixarem gairebé pel final de la sèrie. Saps què? Doncs que dit tot això que hem dit, avui començarem amb la categoria, diguéssim, més evident, més òbvia, quan parlem de música, el cinema, és a dir, els musicals.

0: I no van ser ells els inventors, però sí que van ser un dels primers en aparèixer en pel·lícules musicals, fent d'ells mateixos, això sí, i amb les seves cançons.
1: Evidentment, estem parlant de The Beatles, que amb el tema Hard Day's Night van donar nom a la seva primera pel·lícula, que, per cert, no seria l'última.
0: Doncs no, perquè fins i tot em van fer... Sembla que van ser 5 en total,
1: Sí, repassem-les.
0: 4 per la pantalla gran, que eren A Hard Day's Night, Help, Yellow Submarine i Let It Be.
1: Sí.
0: Sí, i una mateixa més per televisió.
1: Correcte.
0: Que era Magical Mystery Tour, basada també en l'àlbum del mateix títol.
1: Sí, senyor.

0: Igual que els Beatles, molts altres grups van aprofitar la seva fama per fer aparicions en pel·lícules en què interpretaven les seves pròpies cançons. Ho han fet The Rolling Stones o, entre molts altres, Los Bravos, en el panorama nacional. Si bé és cert que les cançons incloses en aquests discs, en aquests films, són preexistents, i és per això que les esmentem, també és veritat que el seu ús és obligat pel protagonisme del grup o cantant.
1: I el mateix podem dir d'un altre estil de pel·lícules, les anomenades biopics, entre les quals podem trobar Rocketman, la biografia d'Elton John i la banda sonora de la qual pertany aquest I'm Still Standing que ara estem escoltant. I hem escollit aquest tema entre els més de 20 que formen part de la banda sonora perquè ens ha semblat que és el que millor representa l'esperit de la pel·lícula, on, en què se'ns mostra la caiguda d'Elton John en el consum de drogues i la seva posterior recuperació.
0: Clar, clar. I per això hem cregut que I'm Still Standing, o sigui, encara m'aguanto dret, és un bon resum de la trama. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Encara una altra pel·lícula d'aquestes que podríem qualificar de monogràfiques és Mamma Mia, amb una banda sonora tota ella basada en cançons del grup suec ABBA.
1: La pel·lícula porta per títol el mateix que una de les seves cançons més conegudes, però per representar-la hem escollit aquesta, que creiem que resumeix un dels seus objectius, un dels objectius d'ABBA al fer aquest espectacle. Money, money, money. Perquè és obvi que de calés aquesta pel·lícula n'ha fet molts, més de 600 milions de dòlars a tot el món.
2: Love is a many splendid thing, love. Lifts us up where we belong. All you need is love.
3: Please don't start that again.
2: All you need is love.
3: A girl has got to eat.
2: All you need is love.
3: She'll end up on the street.
2: All you

0: I ara deixarem enrere les pel·lícules basades en un únic intèrpret o grup i passem a les que ens ofereixen un ampli i divers ventall de temes.
1: I per mostrar-hi ampli aquest Elephant Love Medley que surt de la banda sonora de Moulin Rouge i que recull una bona quantitat de temes d'amor, entre els quals All You Need Is Love, dels Beatles, I Was Made For Loving You Baby, de The Keys, In the Name of Love, de U2, o sigui U2, o Your Song, d'Elton John, per anomenar-ne només algunes de les que hi apareixen.
0: Evidentment, aquest tema i altres de la banda sonora, recordem, per exemple, Lady Marmalade,
1: sí,
0: són adaptacions, però ho són de temes que sí que són anteriors a la pel·lícula, i és per això que sí que els introduïm en el nostre recull.
1: Molt bé. Doncs bé, parlant de musicals, per exemple, no inclourem Grease, perquè les cançons allà són originals per la pel·lícula. Cap d'elles és anterior. I ara escoltem-ne una altra extreta de Moulin Rouge. La deixarem sonar una estona perquè tingueu temps de descobrir-ne l'original, ja que aquesta és també una adaptació.

Aquesta és tota una demostració de l'habilitat de l'equip d'arranjadors que van ser capaços d'adaptar músiques modernes per donar-los el color de l'època dels cabarets, com en aquest cas en què barregen Roxanne, de The Police, amb un tango titulat Tanguera, del compositor argentí Mariano Mores.

0: Aquest és el conegut tema de Village People Go West, que va formar part de la banda sonora del musical australià The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Un road movie que explica les aventures de dues drag queens i una dona transgènere que creuen el desert australià en direcció oest, per això el Go West, a bord d'un autocar que elles bategen amb el nom de Priscilla.
1: I hi ha temes que apareixen en múltiples pel·lícules, probablement perquè el seu missatge és tan clar i potent que és la millor opció a l'hora de transmetre la idea.
0: Exacte. És el cas de Will Survive, de Gloria Gaynor, que tenim a Priscilla, que apareix en aquesta mateixa pel·lícula, i que trobarem una altra vegada quan parlarem de Marte, The Martian, o en el mateix Mamma Mia, que fa una estona anomenàvem i que podríem haver utilitzat per il·lustrar aquella pel·lícula del mateix nom, però que també apareix a Priscilla.

0: I encara a Priscilla també trobem aquest Shake Your Groove Thing de Peaches. Peaches and Herb,
1: sí.
0: Que apareix en una altra pel·lícula també radicalment diferent. És aquesta de Shrek 4.
1: Sí, aquella de dibuixos animats.
0: Exacte, sí, sí.
1: Bé, doncs entre els musicals hi tenim el subgènere de les pel·lícules de ball. I amb el primer exemple tornarem a anar cap a una banda sonora gairebé monogràfica.

0: La banda sonora de Saturday Night Fever anava farcida de temes dels Bee Gees, si bé no la totalitat.
1: No del tot.
0: No. Molts d'ells van ser fets a propòsit per la pel·lícula, sense anar més lluny, el que comparteix una part del títol, el Night Fever.
1: Sí.
0: Però també en trobem d'altres que eren anteriors, com aquesta que ara estem escoltant, How Deep Is Your Love.
1: La pel·lícula la va protagonitzar John Travolta just abans de participar a Grease, aquella que anomenàvem abans. Allà, a Grease, a més de ballar, cantava.

0: I una altra pel·lícula de culte pels amants del cinema de ball és Dirty Dancing. I una de les peces més recordades és The Time of My Life, que ballen els protagonistes a l'escena final, en què ell la sosté en l'aire fent l'àngel.
1: The Time of My Life va ser escrit expressament per la pel·lícula i per això no us la presentem en el nostre recull, mentre que la que estem escoltant, You Don't Own Me, interpretada per The Blow Monkeys, sí que era una cançó anterior al film.
0: Com tornarem a veure en més d'una ocasió, l'aparició d'un tema en una pel·lícula d'èxit ens permet conèixer el treball d'intèrprets o grups que potser d'altra manera ens passarien desapercebuts.
1: És veritat.

0: La banda sonora de Dirty Dancing també incluïa Hungry Eyes, que és aquesta que estem escoltant, interpretada per Eric Carmen. Un altre cas, com això que deies fa un moment, hi havia un altre cas de cantant que, si no fos per l'excusa d'aquesta cançó, potser no hauríem anomenat mai.
1: Sí, tot i que inicialment com a cantant del grup Raspberries i posteriorment com a solista, ha tingut diversos èxits al llarg de la seva dilatada carrera.
0: Sí.
1: Una carrera que va iniciar el 1967 i que actualment encara continua actiu.

0: Arribarem al final d'aquest primer capítol dedicat a les cançons anteriors als films que les han inclòs a la banda sonora amb Billy Elliot. La pel·lícula que explica com un jove d'11 anys, nascut i criat en un barri obrer dels voltants de Londres, a la seva perifèria, ha de lluitar per aconseguir aprendre ballet, el seu somni, lluitant contra els estereotips de l'època al respecte de la participació dels nois en el ballet clàssic.
1: Doncs estem escoltant I Believe, interpretada per Stephen Gatley, un cantant irlandès tampoc massa conegut i que va tenir una curta carrera degut a la seva prematura mort, que va tenir lloc a Andratx, a Mallorca,
0: sí,
1: quan tenia 33 anys.

0: I marxarem deixant-vos encara amb un tema de Billy Elliot. Es tracta de Bang a Gong, Get It On, de T-Rex.
1: Aquesta banda anglesa de rock sí que va ser força coneguda en el període de 1967, en què es van formar, fins al 1977, en què es van dissoldre.
0: Un dels seus temes més coneguts és precisament el que estem escoltant i amb què us deixarem fins la setmana que ve, que reprendrem el tema parlant de cançons no originals aparegudes en comèdies. Ja veureu que n'hi ha un bon grapàs. Fins llavors, amics, cuideu-vos molt.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
5: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
6: El pregoner de la Festa Major 2026 seran Josep Marcilles i Massuet. La comissió del pregó de la Festa Major ha pres la decisió després que, per primer cop, recordem que es fes una crida pública a les associacions per presentar candidats que havien de complir uns requisits. I, evidentment, nascut a Cubelles fa 81 anys, en Josep Marcilles és una de les persones que millor representen la implicació ciutadana i l'estima cap al poble. Al llarg de la seva vida ha participat activament en àmbits de la vida pública diversos, la vida associativa, cultural, esportiva i social del municipi, contribuint de manera constant al desenvolupament i cohesió de la comunitat de Cubelles. La seva trajectòria inclou una etapa política, l'entesa per Cubelles, primer com a regidor i després com a alcalde, però també una implicació en entitats. Durant més de 20 anys ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral L'Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles o membre de la junta de la Fundació Estapé o soci fundador del Club Tenis Cubelles, entre altres vinculacions. Per aquest motiu, doncs, avui saludem en Josep Marcilles. Gràcies per atendre'ns i benvingut.
7: Molt agraït, moltes gràcies i bon dia.
6: I bé, comencem en primer lloc com ha rebut aquesta decisió d'encarregar-li el pregó. Quan li diuen, quina és la primera resposta?
7: Bé, no deixa de ser una sorpresa monumental, perquè tal com et fa la crida a l'Ajuntament, no t'esperes que la notícia principal i que et volen donar en aquells moments és que siguis el pregoner de la Festa Major d'enguany del 2026, sinó que te l'enfoquen des d'un altre vessant. I en aquells moments, quan me l'enfoca l'alcaldessa, realment anem per una via de que hi estàvem treballant durant certs anys amb la Fundació Estapé, i és clar, jo ja anava per un altre camí quan ella em talla i em dona, doncs, la sorpresa de que és per ser el pregoner d'enguany. És evident que és una gran responsabilitat. En aquells moments dius sí, conscient de per què t'agrada i t'honora agafar aquest càrrec, però després dius, mare de Déu, on te'n poso, què haig de fer, m'ho haig de preparar, però bé, amb molta satisfacció i agraït de que pugui desenvolupar aquest any aquest paper de pregoner.
6: Sí que en l'última dècada, no, hi va haver aquesta decisió, no, d'encarregar el pregó, doncs, a persones això estretament vinculades, no, amb Cubelles. Per primer cop, doncs, aquesta vegada més s'havia fet, s'havia obert també que les entitats presentessin candidatures. No sé si això també, el fet que hi hagués aquesta obertura i participació, també doncs, ho agraeix, no? Ser l'escollit, havent-hi, doncs, això, no? Aquesta possibilitat més oberta.
7: Sí, és una vessant, crec jo, important, ja que hi poden haver diversos criteris, no? El que busques una persona famosa fora de Cubelles, o anant apurant aquelles persones, n'hi ha en tots els àmbits de la nostra vila, que tenen prous mèrits, o uns més que altres, per descomptat sí, però cal aquells que arriben a la població. I crec, bàsic, que primer s'apuri totes les possibilitats de triar, diguéssim, pregoners dintre de la nostra vila. I crec que encara n'hi ha uns quants i aniran sorgint, per descomptat, al llarg del temps, aniran sorgint pregoners.
6: Com viu normalment la festa major?
7: Bé, a la meva edat hi ha quasi com un clàssic l'ofici de festa major. Per descomptat, el Castells de Focs no me'ls perdo mai. És un espectacle que no es pot deixar de veure. Dones un tom per totes les atraccions, les orquestes, les músiques que hi ha. La Cercavila, per descomptat, independentment de que pugui dir que també aprofito per fer fotografies, encara que cada any es puguin anar repetint, però cada any són diferents. Això que quedi ben clar. I altres actes com hi pot haver, si hi ha un espectacle musical, algunes vegades a teatre o algun acte esportiu. Però d'una forma clàssica i amb el gran dinar o el dinar de festa major d'un àmbit familiar.
6: Serà amb el pregó la vegada que hi participa però més directament o hi havia participat més en la part més, diguéssim, festiva o tradicional de la festa major?
7: No, aquesta vegada de forma directa, si bé havia participat com a invitació per alguns pregoners, sí, però aquesta vegada em toca de forma directa i no hi havia participat mai ni amb la seva elecció.
6: I no sé si ha tingut una vinculació amb balls populars o amb algun element festiu en concret, no? Que sigui, no? Entenem que els balls i els elements festius són el tret més diferencial, no? de la festa major també.
7: Bé, de forma directa no. Evidentment, quan has estat a l'Ajuntament sí que t'has implicat de forma indirecta amb la regidoria corresponent, doncs donant la teva opinió, expressant doncs aquelles coses que es poden millorar o es poden fer, però no d'una manera directa amb el que són els balls populars, la grupa.
6: I què en pensa del format actual de festa major? Com el veu?
7: Jo he vist una evolució de la festa major dels anys que jo era més jove, de la joventut i posterior, que ha anat evolucionant de forma adaptada als temps actuals i a la forma de vida actual i de la seva gent. Però hi ha uns elements clàssics que es van mantenint i crec que això és l'essència de la festa major d'un poble. Castell de Focs, des de temps immemorial, jo recordo que sempre hi han estat més o menys esplendorosos, més rics, de més durada, etc etc. Però el Castell de Focs no hi pot faltar. Després, la Cercavila, que evidentment en la meva època quasi podríem dir que la Cercavila no era pròpia als seus elements que hi participaven de Cubelles, sinó que no n'hi havia i llavors es anaven a buscar a poblacions veïnes. Era més aviat petita, però ja hi havia Cercavila, ja se celebrava. A mi que ha passat el temps han anat ampliant i ara realment tenim una Cercavila de primera categoria. Després l'ofici de festa major i el ball de festa major. Independentment de, es feia més abans que ara, possiblement, més activitats esportives. Sortien o es feien més activitats esportives. Ara també se'n fan, en aquest sentit. I ara bé, doncs, els concerts també eren típics abans, tal vegada n'hi havia algun més, però també és un acte de festa major.
6: El ganxo per cridar-lo a l'Ajuntament va ser la Fundació Estapé, abans ho ha comentat, no? Després d'haver estat vinculat a moltes activitats, que també després anirem parlant, últimament s'està centrant en posar al dia aquesta fundació, oi? Com li arriba també aquest paper? De formar part del patronat inicialment? Bé, la seva relació amb la fundació, com li arriba i sí, quin és el seu paper actual?
7: És molt fàcil perquè l'alcalde és patronat de la Fundació Estapé. Per tant, quan un accedeix al càrrec de l'alcaldia, automàticament ja ets patró de la Fundació Estapé. I així, durant uns anys, en representació, diguéssim, de l'Ajuntament de Cubelles, de la Fundació, doncs en vaig formar part. Arriba un moment que s'acaba el període d'estar a l'alcaldia i el que era secretari de la Fundació va morir. Llavors el president de la Fundació era mossèn Joaquim Lluís, em proposa si vull agafar el càrrec de secretari. Bé, són propostes que es fan, però que pràcticament amb la gent que hi havia... Bé, però hi vaig accedir voluntàriament a fer-ho, i des d'aquell moment, i això devia ser cap a l'any 2007, 2008, o 8 més que 7, que ja sóc secretari de la Fundació Estapé, fins avui, 2026, que ostento aquest càrrec, juntament amb altres patrons que ja molt més antics han sigut patrons, i voldria mencionar l'Amàlio Pérez, Lluís Pineda i altres que ja no hi són, ja han estat també molts anys fent de patró.
6: I què ens pot explicar de la situació actual de la Fundació? La gent sobretot pateix per la casa, no? Suposo que és el que li arriba més, no? A nosaltres a la ràdio també. Què ens pot explicar d'aquesta situació?
7: Bé, no és gens agradable viure una situació d'una fundació que s'hereda per una renúncia d'unes monges que, veient un porvindre, un futur bastant negre, ja el traspassen, el deleguen a la Fundació Estapé. Una fundació que també neix amb molt pocs recursos. Si no troba un recolzament de les administracions per tirar endavant el projecte que, amb un aspecte social, via, diguéssim, delegat, que la seva finalitat fos activitat social, ho dic d'una manera genèrica, ell encara marcava més l'aspecte de la seva fundació, té moltes dificultats per tirar endavant, ja he dit, sense trobar a les diverses propostes fetes per obtenir recursos, cap d'elles es va acceptar, fins que ja, traspassant amb el temps, havent hagut un lapsus de canvi de junta oficial que la pròpia Generalitat no admet per unes qüestions administratives, que la renúncia que havien fet uns patrons en el seu moment, tota la junta, patrons i junta, doncs torna a recaure sobre aquesta junta que ja havia dimitit i plegat, torna a recaure el pes de tirar endavant la fundació. Amb els mateixos recursos, que eren zero pràcticament. El lloguer que es cobrava de la tèrmica, dels terrenys de la tèrmica, van servir per anar cobrint tota la posada en dia de tots els béns que disposava la fundació. Això s'ho emportava inclús donar d'altres baixes a la Generalitat, etc etc. I tot això s'ho emportava doncs, la gestoria per fer tots aquests tràmits. Actualment hi ha una finestra oberta que en aquests moments, com que està en tramitació, en poder-ho discutir, parlar-ho i trobar un camí que ens pogués portar a terme alguna cosa positiva, no us puc dir res més que hi ha una via d'esperança de poder realitzar això. Però està clar, no hi ha hagut mitjans, diguem-ho d'aquesta manera, no s'han volgut agafar uns elements que potser haguessin permès que la casa torre de la Fundació Estapé, del doctor Estapé, no hagués arribat en aquest estat tan lamentable. Esperem ara que, si això sortigués bé, seria una de les primeres vies d'actuació de la Casa Fundació Estapé.
6: En tot cas, si hi ha novetats, en parlarem segur, canviant de qüestió, perquè prèviament ha estat també molts anys sent el coordinador de Càritas a Cubelles, també responsable del Gran Recapte, del Banc dels Aliments a tot el Garraf. En tot aquest període al capdavant d'aquestes iniciatives socials, sí que hi ha hagut èpoques també molt, molt difícils, no?, entre la societat cubellenca. Almenys recordem molts com va afectar la crisi, no?, aquells anys 2009 fins a 2015, més o menys. També com ha viscut tota aquesta etapa al capdavant de Càritas, també en aquells moments més complicats que van poder fer, i també doncs, què ens pot explicar de tota aquesta etapa?
7: Sí. A l'acabar l'etapa, diguem-ne, pràcticament de l'Ajuntament, el mossèn, juntament amb la persona, mossèn Joaquim Lluís, juntament amb la persona que cuidava de Càritas, amb la meva vinculació amb l'Església Parroquial de Cubelles, doncs em van proposar la possibilitat d'assumir la responsabilitat de Càritas. Llavors, devien ser l'any 2008-2009, hi havia un senyor que se n'en cuidava, però volien doncs, una altra forma d'actuació, o es desitjava una altra forma d'actuació, i així es va ser que vaig assumir, juntament amb el grupet de voluntaris que hi havia llavors, tirant davant la tasca de Càritas. Érem un grup de 5 o 6 voluntaris, i a la vegada, en aquells moments, tal vegada estigui parlant d'una assistència, una ajuda familiar sobre 15 famílies. Eren uns moments difícils i aquelles 15 famílies al llarg de, diguem, del període 2009 fins al 14-16, van passar de les 15, 10-15, a les 40-45, i a mesura que van passar aquests anys, 2 anys més, vam arribar al límit de 64 famílies. Evidentment, mancaven recursos. Aquests recursos, per part de Càritas, eren poder ajudar aquestes famílies i, sobretot, amb la manca d'elles d'aliments, les necessitats bàsiques que una família necessita per viure. Algunes d'elles tenien recursos, però molt minsos, i els hi faltaven d'altres, com podia ser ajudar amb el lloguer o productes de farmàcia, medicines. Vam ampliar, diguéssim, la petició d'aliments a través del Banc dels Aliments. Era una, diguéssim, una institució ja reconeguda i regulada per la Generalitat i pel Banc dels Aliments, i fruit d'això vam arribar a obtenir aliments per poder oferir una cistella, jo diria, acceptable, bona. Sempre pot ser millor, tot depèn dels recursos. Per això ja en parlarem, faré després un petit esbós del gran recapte per recollir més recursos. Però sí que més o menys veníem a repartir a l'any, en aquesta època d'uns quants anys, de 64 famílies, a part de les esporàdiques que podien passar per la pròpia parròquia, volíem repartir el màxim, i aquest màxim arribava, depèn de l'estructura de les famílies, perquè 64 famílies pot ser una sola persona o 5 o 6. Estic parlant d'un promig, hi havia de tot una mitjana. Unes 26, 27 tones, 30 tones anuals de menjar. Clar, és una quantitat acceptable, dient que les famílies rebien 2 entregues mensuals. 2 entregues mensuals. A part d'aliments bàsics, aquests que fem servir, necessitem la llet, la farina, oli, pasta, etc, etc, repartíem productes per nens infantils, productes de neteja, bé per la neteja personal o de la casa, i també productes congelats, frescos i fruita a través, ja dic, d'un conveni amb la Generalitat. El Banc dels Aliments. Una cosa em va portar associada a l'altra. Com que et vincules amb el Banc dels Aliments perquè fas les peticions, les sol·licituds, etc, etc, estàs en contacte amb el banc, i el senyor que cuidava de la comarca del Garraf, i era un senyor gran, també es volia jubilar sense perdre la vinculació amb el Banc dels Aliments, però volia una persona que el pogués ajudar i a la vegada assumís la comarca del Garraf. Així es va ser, m'ho va proposar, ho vaig estar mirant, i poder durant 10 anys vaig ser el coordinador de tots aquells establiments que repartien, tipus Càritas o Creu Roja, o els voluntaris de Sant Camil, etc., dintre la comarca del Garraf, repartien aliments, doncs era l'enllaç entre ells i el Banc dels Aliments. I durant el gran recapte és el que coordinava tots els establiments d'aquesta comarca, que després part d'aquests aliments els repartíem, es quedava a la comarca del Garraf, proporcionalment en funció de les necessitats que tenien, per descomptat. Perquè hi havia la sort, diguem-ho així, la gent durant aquests dies de recollida donava aliments, participava de lo que era el gran recapte, i hi havia poblacions que recollien molt més per lo que era la pròpia població. S'intentava una recol·lecta que pogués cobrir 3 mesos, i així es va ser. I part dels aliments, doncs, a altres institucions de la comarca es repartien. Primer, el punt bàsic, Cubelles, Vilanova, Sitges, cada un dels seus establiments, i després els sobrants, els excedents, en funció dels números que es feien, passaven al resto de la comarca per poder-ho repartir i que es quedés aquí. I si hi havia un excedent, s'anava a Barcelona i es feia arribar en altres llocs com a banc d'aliments que era. I també s'ha de dir que recollien moltes tones de menjar. Amb aquestes 4 o 5 poblacions i el grapat d'establiments que hi havien, que participaven del gran recapte.
6: Sí que hi va haver potser un abans i un després amb la pandèmia, i a més també poc després hi va haver aquest canvi de model, no?, per instruccions de la Unió Europea, que de fet era també qui feia uns enviaments, no?, d'aliments, la Unió Europea, que cobria també un terç de l'any, més o menys, oi?
7: Sí, o de vegades va començar tal vegada amb més quantitat, però m'imagino que les necessitats de la Unió Europea, la part que dedicava per aliments, devia minvar, i llavors va anar decreixent les quantitats que rebíem de la Unió Europea, i és quan doncs es van ampliant, buscant més recursos, i un d'ells devia ser el gran recapte. Europa també ens va ajudar molt en aquest sentit a poder tenir aliments, i també ens ho havíem muntat de tal manera que poguéssim treure el màxim per beneficiar les nostres famílies.
6: I del canvi de model, però, que ha impulsat doncs, aquests últims anys a la Unió Europea, és a dir, deixar de fer enviaments i optar per aquests models de targeta, no?
7: Jo aquí...
6: En lloc de la donació directa.
7: Aquí jo no hi vaig arribar, però el model que es volia aconseguir, no sé si en aquests moments s'hi ha arribat, no, és una targeta que se'n fes càrrec el propi ajuntament o ho delegués amb una entitat beneficiària de la població que anés controlant, per dir-ho així, aquestes targetes, si bé una condició que expressava i era obligatòria que totes les famílies que havien de rebre o rebien aliments d'aquesta entitat benèfica, Cubelles era Càritas parroquial l'encarregada de fer-ho, havia de ser aquesta família doncs verificada, autoritzada pels serveis municipals de la població. Era a través d'una documentació que hi havia i que els serveis, doncs, diguéssim, socials de la població tractaven de trobar i llavors les enviaven als serveis, diguéssim, d'assistència. Crec que encara això no està desenvolupat totalment, però seria l'ideal una targeta anant establint les quantitats que es poden fer, limitant, controlant, esclar, amb una targeta, si no controles quins tipus d'aliment, de vegades, això passava ja algunes vegades, se'ns en va i se'ns en va de les mans comprant algun altre producte que potser no és tan bàsic, que és l'essència d'aquesta ajuda. No? Però no sé si ha arribat a fons, jo diria que no, però es treballa per aquest camí. Cada família que disposi d'una etiqueta amb un import en funció, evidentment, del número de membres que integren la família.
6: De manera que van directament a l'establiment i trien el que volen, no? En lloc d'una cistella tancada. No?
7: S'ha de regular en quin establiment es fa per controlar-ho, etc, etc. Sí que voldria fer una hincapié en un fet. Durant l'època de la pandèmia, que podem dir que va durar uns 2 anys, es va formar aquí un grup de 5-6 voluntaris fixes durant aquests 2 anys, que cada 15 dies, amb les famílies també que hi anaven i seguint aquelles normes famoses, les distàncies, la mascareta, el gel, etc, etc, procurant que no estiguessin juntes quan s'esperessin, etc. Durant 2 anys, un grup de 5-6 persones va anar donant ajuda a aquestes famílies. És a dir, elles no van sortir perjudicades indiferentment de que hi hagués algun altre sistema que es poguessin fer arribar a menjar o ajudes amb aquestes famílies.
6: Bé, parlem també de la seva etapa política com a membre de l'Entesa per Cubelles, del que en va ser regidor i després alcalde. Bé, segurament li va tocar doncs, el paper més de liderar l'Entesa en una Cubelles que ja havia canviat molt, no?, en comparació als 80 i 90, no?, on l'Entesa potser havia sigut més, havia governat més còmodament, no? I no sé com va viure, no?, també, potser dins de la seva etapa política segurament va viure Cubelles diferents, no?, i fins i tot el mateix partit també com va anar canviant, no?
7: Sí, sí. És evident que he viscut la transició de un grup que guanyava per majoria i una majoria gran. Quan jo vaig entrar l'any 87, la legislatura 87-91, d'11 regidors que érem, 9 se'ls van portar l'Entesa i 2 Convergència. L'any següent també hi va haver majoria, però després hi ha un grup format per gent del poble, amb agrupació de diverses tendències polítiques, però que llavors anava agafant força als grups polítics. Era evident que hi va haver una pujada i després una baixada del que era el grup de l'Entesa a l'hora d'uns resultats de les votacions. Què va implicar això? Que des de governar una majoria i que es treballava en equip, anar minvant aquesta majoria i per anar-se entenent amb els grups que formaven o que havien de formar el govern. I això no va ser fàcil. D'entrada, el primer any no va ser massa complicat, però després, a les altres legislatures, es complicava una miqueta i la meva raó és de que les tendències dels grups polítics eren doncs, fer callar una mica els grups municipalistes i seguir una miqueta les tendències del grup polític. Quan tots anem a treballar, diem per un municipi, pel bé de la seva gent, i això no es donava. I aquí va ser on jo vaig viure l'última legislatura amb una contextura bastant difícil i que no la desitjo per ningú. Viure-la d'aquella manera.
6: Bé, governar en minoria o bé de pactar...
7: Pactant, no... tot i pactant, seria molt difícil dir trobar-me traïcionat. Tot i pactant o tenint un govern de pacte, però hi havia fugues dintre el govern de pacte. Això de vegades te'n dones compte i altres vegades et passa per alt. Però hi ha conseqüències i això em dolia molt. Però aquí, avui, com a pregoner i com amb aquest motiu d'aquesta entrevista, ja he deixat dit el que més o menys em va representar a mi al final de la temporada i no ve el cas dintre del punt de vista polític.
6: Sí que també va ser una època de creixement molt fort de Cubelles,
7: sí,
6: tant
7: sí,
6: urbanísticament
7: sí,
6: com demogràficament. També no sé si se sent especialment orgullós d'algunes
7: sí,
6: coses que
7: sí,
6: van
7: sí.
6: quedar i si d'altres diu, ostres, potser aquí ens vam equivocar. Vaja, no, hi ha d'haver de tot, no? Suposo.
7: Vam experimentar un creixement doncs, molt gran que fèiem els números a l'hora de donar el cens de cada any i portava un creixement quasi de mitjana entre el 9 i el 10% de creixement anual. És clar, això va desfasar, podríem dir, la forma d'anar donant servei a la població. Això ens va fer prendre unes decisions que va ser... Jo estava a Hisenda, però també primer vaig col·laborar en regidoria d'ensenyament, d'esports i també com Hisenda formàvem part de tot un equip de govern. Ampliar col·legis, anar per l'institut, crear un cap nou, crear la caserna de la policia i l'OPIC, aquest centre social Joan Roig i Piera, que tenim i per almenys durant molts anys està servint per entitats i per donar servei municipal. Tot això va fer que d'una escola rural que teníem anés creixent en unes escoles ja en una altra època que es van transformar amb el Charles Ribel, ampliant i creant dues escoles més, creant l'Institut de Secundària i un institut que encara el tenim allà, encara no s'ha lograt que li donin forma, i amb un CAP en aquells moments vam fer uns estudis, els vaig presentar i anàvem creixent d'aquest 10% i es va estimar per una població, li corresponia de 15.000, però vam tenir una bona relació amb Sanitat, la Conselleria de Sanitat i la delegació que hi havia, i el va poder aconseguir fins a una amplitud d'atendre 20.000. Si bé les necessitats mèdiques pot ser que vagin en, o haguessin anat ampliant-se, de moment es va aconseguir i a mica s'ha anat transformant i adaptant-se al seu moment. Juntament amb això, doncs, hi havia la previsió de revisió del Pla General, que en aquests moments encara no s'ha fet, però el 2007 es plantejava ja revisió del Pla General i altres actuacions propis d'urbanitzacions, d'anar millorant en aquest aspecte per millorar la gent, la seva forma de viure, i també les festes que formava part de la vida del nostre poble, no? Entre elles la Festa Major.
6: I creu que ja hi va haver cap error o cap projecte que potser doncs, no va acabar tirant davant, no? Recordo, per exemple, el complex mixt esportiu hoteler, no? Que al final no es va poder fer, o es va parlar del port, bueno, avui en dia sabem que serà una platja, no sé si són projectes que creu que potser hi van confiar massa en la seva
7: Aviam,
6: època.
7: El projecte mixt esportiu hoteler estava ben dissenyat, es va treballar molt amb el govern, va costar molt d'elaborar fins a arribar a l'aprovació en ple d'aquest projecte. I semblava que tirava endavant o que podia tirar endavant amb el desig pràcticament de tothom. Va venir la crisi, jo ja no hi era, no sé si s'hagués pogut fer alguna cosa més, jo crec que sí, particularment, però es va adoptar una solució legal però pràctica. La quantitat que es havia deixat com a penyora es va fer servir, ja que no es pot complir els terminis que estaven fixats amb el plec de condicions. Llavors es van dir, doncs, dissolvem, no pot ser, no compleix, ens quedem amb la penyora i aquí s'acaba aquest complex mix hoteler. Crec que per la població era un bon projecte, hagués canviat molt, crec jo, no sols per la població autòctona del poble, els que venen i els que podien venir i el que es preveia fer, i en canvi es va perdre amb un... Aquí tanco, s'acaba la història. El projecte esportiu, que en principi anàvem d'acord amb la Generalitat, després es va haver de tallar perquè la mateixa Generalitat, el tema de ports esportius, es va anar simplificant, tallant, i sí que es havia arribat inclús a presentar un projecte i pràcticament aprovar-lo, però la Generalitat ja, perquè depeníem de la Generalitat, ja també va tancar files amb aquest aspecte i ja no es va tirar endavant en aquest sentit.
6: Bé, no sé si de l'etapa política hi ha res més que vulgui comentar que no li hagi preguntat.
7: En aquests moments es van aconseguir sobretot escoles, institut, cap primera necessitat. El problema esportiu va quedar. També un altre punt que es va lograr dintre la legislatura va ser l'aprovació d'aquell famós pont sobre la desembocadura del riu, que ja estava contemplat amb el Pla General. Era necessari era necessari aquell pont fer-ho, perquè era el cordó umbilical entre una part de població i la nova que naixia per l'altra banda de la Mota de Sant Pere i el complex esportiu. Era necessari, aprovat per ple, per unanimitat de totes les forces polítiques, i quan després, amb la propera legislatura, gràcies a l'esforç d'algun grup polític, però que ja havia quedat aprovat amb la consignació pressupostària corresponent, doncs es va tenir de fer, però realment ja estava pràcticament fet. Jo diré una cosa. Li donem o es vesteix massa la fotografia final de tirar un projecte endavant. Aquell sentit de tallar la cinta en tota la pompa. Això vol dir que abans hi ha hagut uns grans esforços, poder pel mateix govern o per governs anteriors, de, des del punt de vista de crear el projecte, buscar recursos, aprovar-los de forma provisional, de forma definitiva, modificacions del projecte, llançar la proposta, l'execució, el contracte, etcètera, etcètera, fins a arribar a tallar la cinta. Abans hi ha hagut molt de treball. Tallar la cinta és la part més bonica i potser que agrada als polítics. Jo em passava, la veritat és aquesta. Jo el que volia i el que vam intentar treballar, no sols jo, sinó haig de reconèixer que en alguns moments determinats l'equip de govern que teníem, els regidors que m'acompanyaven, eren gent que tenia una idea de poble i així es va treballar. La cinta era l'últim terme, l'important era el davant i això no es valora massa.
6: Bé, hem d'anar tancant l'entrevista. Evidentment, doncs, sí que ens queda també doncs, la seva relació, per exemple, amb entitats centenàries com el Cor l'Espiga o l'Aliança, no?
7: Sí,
6: les dues entitats històriques, sí, no? de Cubelles.
7: És lamentable que en aquests moments estem vivint l'Aliança no com l'època que jo la vaig viure de petit i després fins a certa edat. El cinema que es feia allà, el ball que es feia allà, les revelles que es feien allà, concursos que es feien allà, fins que va desaparèixer. Vaig ser secretari durant uns anys, juntament amb el president el Pere Gelabert, als anys 70. Per tant, això també em va tocar viure, però un cert moviment, un cert espai de temps bastant bo, sense problemes. L'altra part que volia parlar és del Cor l'Espiga. Cor l'Espiga, formo part d'ell, no com a secretari, sinó com a vicepresident, però som un grup de persones i ens ajudem els uns amb els altres, o sobretot aquells que disposes de més temps o tens uns coneixements per poder-ho fer o disponibilitat, doncs ajudant la secretària en qüestió. Des de l'any 2017, juntament amb la Junta de la Teresa Jubal, hem tirat endavant el Cor l'Espiga. Si bé hem tingut alguns problemes de cantaires per propi de l'edat, en manquen alguns, en venen uns altres, però hem anat mantenint la societat. I un record del que vull manifestar i del que n'estic molt content és d'haver pogut portar a terme, juntament, doncs, diríem, amb la secretària, que vam treballar molt i moltíssim, poder celebrar els 125 anys, que és l'entitat, diguéssim, centenària o més antiga de la nostra vila de Cubelles, que va néixer a l'any 1900. I un dels actes que m'imagino que molts recordaran i quedarà gravat a la memòria és, dintre d'aquests 125 anys, el concert, la celebració, anar al temple, a la basílica de la Mare de Déu de Montserrat, on al final de la missa conventual la coral va cantar 3-4 cançons que ens van deixar poder cantar el que ja ha estipulat, i després, aprofitant que els castellers del Foix de Cubelles celebraven també els 5-6 anys, ja reconeixien la colla ja doncs, amb una certa categoria, van celebrar conjuntament aquests dos aniversaris, i com un acte de la població de Cubelles. Imagineu-vos la coral cantant a l'altar major i un cop acabada de cantar un pilar de 3 o de 4 amb la pinya corresponent i amb el so de la... havia de... De la com es diu? El...
6: Del virolai de...
7: No, de...
6: La gralla.
7: De la gralla. El so de la gralla amb tota la basílica, amb el pilar i, curiosament, la basílica plena. Allò feia posar els pèls de punta i és el record que tots els que van poder assistir allà, de Cubelles, entre castellers, cantaires i acompanyants, vam ser de l'ordre de 170-180 persones que van acompanyar amb aquest acte. Va ser un acte apoteòsic i que et queda marcat per tota la vida i amb els anals de la història propi de cada entitat i de Montserrat. A més, celebrant Montserrat aquest any el mil·lenari.

0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra. Aquesta entrevista ja sabeu que la podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Que vagi molt bé. Fins la propera.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Joval.
2: Hola, molt bon dia, covellencs. Aquí estem amb un nou programa de Com viure millor per donar-vos unes pistes de com està el món, la ciència, l'autocura i totes aquelles coses que ens fan la vida més agradable. Avui portem un tema que fa 50 anys va ser una ciència-ficció més enllà de l'esperada. Potser el terme de ciència-ficció era a les beceroles, quan el 1966 un director de cinema, en Richard Fleischer, va ser l'autor d'una pel·lícula que es va dir Viatge Fantàstic, on un submarí en miniatura, que havia ideat per endinsar-se, en aquell cas la història parlava de ficar-se dintre del cos d'un científic i salvar-li la vida, arribaria a ser una realitat en la ciència. No li podem dir la ciència quotidiana, però fer-la una possibilitat que arribi a un grup gran de malalties i pugui

Hi ha persones que siguin senzillament bones persones i no cal que siguin grans científics per salvar-los. Un grup format per un pilot, un metge, un cirurgià i la infaltable ajudant es reduïen de mida per viatjar pel torrent sanguini fins al cervell i allà intentar curar-li els teixits danyats. Avui ja hi ha nanorobots. Nano, que vol dir molt petit, i robot, que vol dir això, robot. Màquines intel·ligents 100 vegades més petites que el gruix d'un cabell humà, capaços de complir aquesta missió. També de desfer coàguls, de portar molècules de quimioteràpia a les cèl·lules tumorals i fins i tot de regenerar teixits castigats, destruïts. Això, sí, de moment exhibeixen tot el seu potencial en els ratolinets i altres animals més grossos mentre s'ultimen els preparatius per saltar a l'humà els propers anys. Són la pròxima revolució de la medicina, bastant, bastant, molt a punt. El que plantejava aquella pel·lícula de ciència-ficció avui és una realitat. Un dels experts més reconeguts a escala mundial, el Samuel Sánchez, investigador de l'ICREA, a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, ens parla de que ja es disposen de petits dispositius terapèutics que poden moure's cap a una diana de manera molt selectiva, com ara sigui, doncs això, una cèl·lula tumoral, i allà administrar un fàrmac o actuar de sensors i proporcionar dades en temps real sobre el progrés d'una malaltia. Eficients i precisos són aquests petits nanorobots i és una línia de treball des del 2004, o sigui que fa més de 20 anys, i es va publicar el primer article científic que demostrava que era possible crear aquest tipus de dispositius a escala nanomètrica, capaços de moure's en entorns fluids, és a dir, amb una base líquida per poder facilitar la circulació. Aquest camp ha evolucionat a una velocitat vertiginosa. Penseu que els passos de la medicina i de la ciència i de la biotecnologia s'han convertit en les passes de les botes de 100 llegües i ara ja devem anar per les 140. Semblaven ciència-ficció en aquells moments amb els viatges miniaturitzats del viatge fantàstic o el xip prodigiós. Fets a partir de material biocompatibles, és a dir, que el nostre cos no identifica com estrany i no hi va a buscar una forma per destruir-los, aquests ginys es poden manipular, activar o controlar empleant reaccions bioquímiques, llum, ultrasons o camps magnètics perquè duguin a terme les seves tasques determinades ben precises. Cada vegada són més sofisticats i van integrant la intel·ligència artificial, la biotecnologia i materials avançats que els permeten actuar els sensors de virus a la sang, escanejar cèl·lules per detectar malalties o administrar fàrmacs de manera eficient, ajustant-ne fins i tot les dosis, maximitzant-ne l'efecte i reduint els hipotètics o previsibles efectes secundaris entre moltes altres aplicacions. Sense anar més lluny, la revista Science Advance publicava que enginyers de la Universitat de Califòrnia a San Diego han desenvolupat uns nanorobots carregats amb quimioteràpia que penetren els pulmons, identifiquen les cèl·lules tumorals metastàsiques i aleshores alliberen la càrrega només contra elles. Els estudis s'han fet en animals, en concret amb ratolins amb càncer de pell, amb melanoma, que havia fet metàstasi al pulmó, un diagnòstic que en el cas dels humans té un pronòstic funest. I els resultats que han obtingut són esperançadors. Aquells animals tractats mitjançant els nanorobots aconseguien una supervivència superior a la dels rosegadors que havien rebut la quimioteràpia administrada de manera convencional. S'han utilitzat unes algues verdes, les Chlamydomonas reinhardti, per fer els robots, va explicar en Joseph Wan, catedràtic de nanotecnologia i nanoenginyeria de la Universitat de Califòrnia, que va visitar fa poc a Barcelona, convidat a participar en la Conferència Internacional de Nanorobots, organitzada per l'IBEC, en col·laboració amb la Fundació La Caixa, el Consell Europeu d'Investigació Científica. En concret, el que van fer va ser enganxar nanopartícules que contenien el fàrmac doxorubicin, un potent quimioteràpic a la superfície de les algues, que són els que porten el moviment a aquests nanorobots. És a dir, el motoret amb la benzina era una alga verda i els permeten nedar de manera eficient pels pulmons.
Les nanopartícules, a més, estaven embolcallades de membranes de glòbul vermell. Per què? Perquè els camuflaven. Si passaven per costat de cèl·lules detectores d'immunitat, el que aquella cèl·lula sentia a la vora seu era, pues això, la disfressa de glòbul vermell, i les protegia de ser destruïdes pel sistema immunitari. A l'equip de Wang, al capdavant, ja havia emprat una estratègia semblant per combatre la pneumònia en ratolins, en aquell cas que utilitzaven nanopartícules carregades amb antibiòtics per eliminar bacteris. Aleshores, van ser els primers nanorobots que es van provar de manera segura en animals vius. L'expert recorda i explica que el fet que els nanorobots es moguin millor a la distribució del fàrmac al teixit profund del pulmó i, a més, perllonga el temps de tractament, cosa que permet reduir-ne la dosi necessària i redueix els efectes secundaris. Ara, comenta, faran un altre estudi amb animals més grossos, que probablement seran porcins, per preparar el pas a assajos clínics amb humans els anys vinents. Aquesta fase de l'assaig porcí està acabant i ja la passa amb els humans està a tocar. Una operació que pot ser guiada a 9.000 quilòmetres de distància és una altra de les fites possibles i previsiblement a curt termini, mitjà a curt termini. El catedràtic de robòtica i intel·ligència artificial de l'Institut de Malalties de Zúric es centra en teràpies dirigides a desfer coàguls i atacar glioblastomes, uns tumors cerebrals molt agressius. Fan servir nanopartícules magnètiques fetes a partir d'òxids de ferro, que no són tòxiques, i es tenen investigant com fer-ne fer-les biodegradables, perquè el propi cos les absorbeixi i o les aprofiti com a ferro que són o les elimini per les vies en les quals ens podem desfer del ferro. Recentment, al seu laboratori, en col·laboració amb investigadors de la Clínica Mayo, es van realitzar una operació quirúrgica a distància. En concret, el cirurgià i el pacient estaven separats per 9.000 quilòmetres l'un de l'altre. Aquest test tecnològic va fer servir un sistema artificial neurovascular a escala humana on l'equip de cirurgians de la Clínica Mayo va aconseguir guiar els nanorobots situats a Zúric fins a un coàgul de sang i un cop allà desfer-lo. La idea és poder desenvolupar estratègies per tractar persones que viuen lluny de cirurgians experts i han patit un ictus o un infart com més aviat millor, fet que és ja absolutament conegut que millora la supervivència, el fet de disminuir el temps d'estar exposat amb aquesta dificultat circulatòria. Una altra de les aplicacions que més s'estan investigant és la de regeneració de teixits, com ara muscles. En aquest sentit, la doctora Guix, investigadora de la Universitat de Barcelona, treballa uns nanorobots que ha dissenyat en forma de molla, d'així, això que trobem dintre del bolígraf quan el desmuntem i que salta, i que incorpora teixit muscular imprès 3D a partir de cèl·lules de ratolí. Es va ser un descobriment fortuït, que s'entrenaven sols. Va ser una gran sorpresa. Aquests robots bio mostren propietats emergents, és a dir, que desenvolupen ells mateixos sense que nosaltres els n'hàgim dotat. Agafem totes aquestes bones notícies perquè ens porten de la mà a la resolució de problemes que significaven greus sentències en quant a les capacitats de desenvolupament físic, de desenvolupament cognitiu, de possibilitat d'independència. Totes aquestes malalties, de les quals, com a membres de la família del Conviure Millor, el que hem de dir és que tant de bo no els necessitem, sapiguem que estan a l'abast per millorar el futur de moltes persones en el seu esdevenidor. De totes maneres, sempre ens farà millor que entitats portar una vida saludable i mantenir tots aquells hàbits senzills que fan que la nostra vida sigui no només més saludable, sinó també més feliç.

0: Avui hem tornat a convidar a l'Isidre Rosset. Ell és doctor en Història de l'Art, articulista, treballa en el grup de treball de memòria històrica del Color Sitges Link i ha estat comissari d'exposicions com el Pepito Zamora, un artista de revista. El tornem a tenir aquí per saber històries de personatges importants.
1: Bon dia, Isidre. Tornem a tenir-te aquí al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles, perquè vas explicant-nos moltes coses i avui volem que ens expliquis més coses. Vull recordar que l'Isidre Rosset va ser comissari de l'exposició Pepito Zamora, un artista de revista, que va exposar-se al Palau Maricel, una exposició que va tenir un ressò també a tot l'estat espanyol i que, a part d'això, ell està en el grup de treball de memòria del Color Sitges Link, l'entitat LGTBIQ+, de Sitges. Avui ens agradaria que ens parlessis de personatges importants d'aquí de la comarca. Sabem que molts d'ells han tingut una relació directa o indirecta, no?, tant en visita com persones residents, sobretot a la vila de Sitges, i ens agradaria que ens expliquessis algunes coses d'aquests personatges.
2: Hola, Gemma, què tal? Bé, doncs, el Pepito Zamora és tot un descobriment, no? Perquè, doncs, a Sitges també sempre s'ha parlat de Santiago Rusiñol i del Casas, no? Del, sí, Ramon Casas, com la parella modernista que van arribar a Sitges i que doncs, van estar allà, es van establir, sobretot Rusiñol, no? Rusiñol és un personatge bastant controvertit, si més no. Però, clar, en aquella època, a l'any 1898, per dir alguna cosa, o l'any 1900, parlar de gais, pues, està clar que existien, sí, però era un altre concepte, no? Perquè, doncs, hi podia haver una doble vida, doncs, que existia, sí, però realment, pues, es devien casar o no sé. No sé, nosaltres no podem arribar. Sí que amb el grup de treball estem fent tota una investigació i estem trobant, doncs, que quan arriba el Diring, ja en els anys 17-18, sí, no? Doncs que aquí l'arribada d'aquests primers turistes, i després també tenim que pensar que i aquí també hi ha la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, no? Com, sí, que hi ha guerra a Europa, hi ha molts artistes que marxen de la guerra i arriben a Barcelona, perquè Barcelona es va erigir una mica com la ciutat d'arribada, de refugi. Això passa igual també en la Segona Guerra Mundial, no? Espanya va ser un país que va ser el port d'acollida. La gent marxava, pensem en Walter Benjamin, que, bueno, va arribar a la costa a la frontera, sí, i pues, va morir, no? Es va envenenar. Tots aquests artistes portava, està clar que també el món dels artistes és on més llibertat sexual hi havia, on les ments estaven més obertes.
1: Sí.
2: En aquest cas, per exemple, a Sitges, en els anys 17-18, arriben els ballets russos de Diaghilev. Estem parlant, doncs, d'una companyia de ballet que hi havia el Nijinsky, que hi havia el Massin. Ens pot semblar una mica lluny, això, però també hi estava el Picasso, i Picasso va estar a Sitges, no? Tot aquest bagatge es va acumulant. Sí. Si anem una mica més endavant, l'americà, aquest Charles Deering tenia un germà que es deia James Deering.
1: Sí.
2: I aquest James Deering, si el resseguim, era solter. Hi ha totes unes pistes, no? Trobem tota una sèrie de pistes que no podem posar la mà al foc i dir era gay, perquè també la paraula gay és una paraula molt nova, és una paraula pràcticament que és des de 1971 que, sí, trobem com a una paraula. Nosaltres, i quan dic nosaltres és el grup de treball, hem descobert, hem anat buscant i hem trobat documents on per primera vegada apareix en un fanzine, diu Sitges gay, no? Un, sí, fanzine, el New Queens Screen.
1: Dels anys 70.
2: Que això ja és els anys 70. Bé, doncs, acabat també el franquisme, en el franquisme hem descobert aquest personatge, que és el Pepito Zamora, José Zamora Baixeras es deia. I aquest senyor va néixer a Madrid. El seu pare era militar, i havia estat a Filipines. I aleshores ell, pues, a Madrid, en els anys 10, ja comença a freqüentar els bars de els baixos fons, no? I allà, pues, té uns amics que són la Tórtola València, que era lesbiana, i el Hoyos de Vinent, que era un que feia de boxejador, i altres amics d'aquests psicalíptics que vam dir l'altra vegada. Aquest Pepito, sí, era molt baixet i era molt mariquita, no? Doncs llavors ell es va dedicar al món de la moda. Era modista. Ell dibuixava bàsicament figurins pel teatre. I va viatjar, de molt jovenet va viatjar a París, i a París doncs ja es va posar a treballar amb el Paul Poiret, que és un dels modistos moderns, diguéssim. I juntament amb el Paul Poiret també hi havia un altre dissenyador, que era Herté, que doncs eren com a molt refinats, no? Eren uns dibuixos molt, molt... I aleshores, doncs, allà a París, ell coneix amb tota la gent del teatre. Quan hi ha la Primera Guerra Mundial, ell torna a Madrid, no?
1: Sí.
2: Amb pràcticament 20 anys, perquè ell és del 92, del 1892, uns 27 o 28 anys devia tenir. Llavors, ell torna a Madrid i obre una botiga de modes. I allà, doncs, comença a treballar pel teatre. Sobretot pel teatre de varietés, el teatre de revista.
1: Sí, sí.
2: Tot el que coneixem, el que seria el cabaret a Europa, a Espanya, doncs en diem la revista, no? I després també hi ha un altre gènere, que és el gènere chico. Igual que hi havia la sarsuela, que era pues, l'òpera espanyola, per dir alguna cosa, hi havia el gènere chico, que era aquesta sarsuela, que era una cosa com a més... més frívola, no? De fet, en diuen el gènere frívolo, i hi havia cantants que cantaven bàsicament també couplets, cançonetes així que tenien un doble sentit, no? I en aquest món, doncs, es va creant aquesta cultura, aquesta subcultura, diguéssim.
1: Jo recordo, no?, l'exposició justament del Pepito Zamora, que ara aquí en ràdio no podem mostrar les imatges, però que era realment molt bonic, no? Tot el que feia amb una delicadesa, però també amb un atreviment, amb tot un seguit de qüestions també molt, bueno, molt artístiques, no? Sobretot el que has dit, no? Volcades cap a aquest tipus de teatre, més de varietats, més espectacular, no? Jo recordo les plomes, recordo...
2: Les plomes, les plomes
1: moltes,
2: va ser...
1: Moltes coses.
2: Els dissenyadors, quan van... Els dissenyadors de l'exposició, així molt, molt, molt... Tenien molta por i tal, van dir... Ai, nosaltres hem pensat que potser hi podrien anar unes plomes aquí, no? I nosaltres vam dir, pues clar que sí, perquè realment el Pepito Zamora era l'artista de les plomes. Ell va conèixer i va ser amic personal de la Josephine Baker. Estem parlant d'un artista que era bisexual i que va ser la bomba, perquè era una americana que, de color, o sigui, negra, que,
1: sí,
2: va,
1: sí.
2: Que va aterrissar a París i que va ser la cantant de moda dels anys 20, 30, 40, fins pràcticament quan que va morir, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Documentant també aquest tema de les visites que hi ha hagut a Sitges, hem trobat que la Josephine Baker va ser-hi, va venir, i va venir una mica enganyada perquè un constructor d'una immobiliària li va prometre que li faria una casa per ell i per tota la seva família, perquè la Josephine Baker va ser la primera, va ser una dona capdavantera en moltes coses, també en la resistència de la Segona Guerra Mundial, i la van fer coronel, o la van dir que era oficial. Ella va formar una família amb nens de diferents regions del món. I amb aquesta família li va dir la família Arcoiris, the Rainbow Family.
1: En aquella època, sí, sí.
2: I clar, doncs, és un precedent, no? També hi ha la història de que ella a París tenia un cabaret que es deia Chef Josephine, i aquest Chef Josephine a Sitges, a l'Antonio Amaya, va obrir un bar que es deia Chef Antonio. Antonio Amaya.
1: Sí,
2: un personatge que també durant el franquisme doncs va ser un escàndol, per dir-ho així, no? Va ser obertament homosexual i no se n'amagava. Sempre des del món de l'espectacle. Es permetia aquesta llicència sempre que fossin personatges de la faràndula.
1: Amb la Josephine Baker, amb tot això que ens has explicat, aquests visitants, no?, de, que van venir a Sitges enganyats o no, com comentes. Ara fem una parada per uns minuts musicals d'una cançó que tria l'Isidre i tornem d'aquí molt poc.

0: Isidre, m'han dit que també, no?, el Federico García Lorca va estar a Sitges. És així? I després altres personatges importants, com el Salvador Dalí, etc. Explica'ns què en sabem d'això.
1: Bé, doncs, el Federico García Lorca, que ja sabem doncs, que era el poeta nascut a Granada i que va ser, a més, un dramaturg, va estar a Sitges, sí, va estar a Barcelona, va estar a Cadaqués. Ell va conèixer a Salvador Dalí a Madrid, a la Residència d'Estudiantes, on també hi havia Buñuel i altres artistes, no? Era una escola, era un institut, doncs, on hi anaven a parar tots els estudiants o la gent de casa bona que volien fer carrera. En aquesta residència, l'any 27, Salvador Dalí i junt amb García Lorca estan a Barcelona i venen a Sitges perquè hi havia una revista que es deia L'Amic de les Arts que publicaven articles de... Era l'època de la dictadura de Primo de Rivera. No es podia pràcticament escriure en català i aquesta era una revista que es publicava en català. I ells, doncs, quan estan aquí, fan aquesta visita i estan pràcticament només un dia. Però després, això era l'any 27, i després l'any 35 hem trobat doncs, que quan estrena una obra de teatre a Barcelona, juntament amb la Margarida Xirgu, també Margarida Xirgu és un altre personatge que
0: Molt
1: és molt
0: important.
1: important, no? Doncs trobem que estan aquí a Sitges i que visiten el poble, si estan un dia, encara que vinguin un dia, però hi ha una imatge que és la foto de l'estació, on estan els 8 homes i un porta un bebè aquí al braç, i aquests són, és una fotografia... Clar, nosaltres podem parlar de moltes coses, però tenim d'anar a l'evidència de les fotografies o a l'evidència dels
0: Un
1: documents,
0: registre, no?
1: un registre, està clar. Els diaris, doncs l'Eco o el diari Barcelona, anar buscant aquestes evidències que ens diuen doncs, que aquest personatge va estar aquí i també fins quina manera va afectar o que aquesta memòria s'ha mantingut o ha arribat fins a nosaltres. Al cap de 40 anys, ell va morir el 38 i al cap de 40 anys, quan ja estem en democràcia, al 76, hi ha un homenatge que ve la Núria Espert i ve també molts artistes de Barcelona, perquè Sitges també té això, no? És una mica com el Broadway, com el lloc on quan falla Barcelona perquè ho prohibeixen o no poden fer un acte, doncs diuen, pues si no ho podem fer a Barcelona, se n'anem a Sitges. És com una república independent. I això sempre ha estat així, no només amb aquest homenatge de Lorca, sinó, per exemple, també quan van venir John Cage i Merce Cunningham, el compositor, i l'altre és un ballarí, no? Són americans, van venir i tenien de fer un espectacle a Barcelona que va ser fallit i llavors el van portar al Prado. I aquí, doncs, l'any 68, penso que és, que Merce Cunningham i John Cage, que per cert són homosexuals, doncs van estar a Sitges fent l'espectacle de la companyia de dansa. I el cartell els hi va fer un senyor que es diu Joan Miró. O sigui que tot té
0: Tot té una àurea,
1: una
0: no?,
1: àurea
0: de relació.
1: artística, perquè això sí, no? Sitges és un país, és un poble que té molta art. Tothom diu, ai, és que hi ha un algo, hi ha un aire. Sí, té un aire i té una pedrà.
0: Clar, tots aquests artistes, no?, que aquest moviment artístic al voltant de la vila de Sitges, que ve de molt lluny, que ve per diferents vies.
1: Hem parlat de Rossinyol,
0: Sí, hem parlat de
1: després
0: tots
1: també
0: aquests
1: d'aquest de
0: personatges,
1: Pepito
0: no?
1: Zamora, no? Durant el franquisme. En acabat també hi ha un personatge que no me'l voldria deixar perquè és el Rosselló, Josep Maria Rosselló. Al cap de la vila, allà a la pizzeria, hi ha una pintura que es veu un mariner que porta una sirena així com
0: Sí, és
1: a
0: veritat.
1: l'espatlla i a sota diu la Blanca Subur, raptada per Diego Ruiz Picasso. Són personatges antics, si voleu, no? Però que es van renovant. I això, pues, avui en dia, també el festival, per exemple, de cinema, manté l'actualitat i aquesta modernitat que té Sitges i que mai ha perdut.
0: I ara ja sempre s'ha fet, ara ja de fa uns anys, el Festival Andimaris, que també és un festival de cinema temàtic, no? LGTBIQ+, a part del Festival Internacional de Terror i Fantàstic de Sitges, amb aquesta voluntat d'efervescència d'aquesta vila que vol donar-se a conèixer des d'aquesta vessant artística a totes les seves vessants, no?
1: La dansa, el teatre i també sobretot el cinema. Hi va haver un moment també que Sitges va ser un lloc especial als anys 30, eh? Seria això quan va començar el cinema sonor, que venien a gravar pel·lícules al Terramar, l'Hotel Terramar. N'hi ha una de pel·lícula que es diu El secreto, Susana tiene un secreto, que és una pel·lícula, una pel·iculeta del Benito Perojo, i que va fer una mica de furor, que va ser un punt d'inflexió, i acabat també durant els anys ja de 70, no? Del final de la democràcia, ai, el final del franquisme, que digui,
0: Això,
1: i
0: sí.
1: començament de la democràcia.

0: Gràcia, doncs aquí també hi va haver un altre punt d'inflexió que va ser amb l'Ignacio Iquino, un director de cinema que es va passar, diguéssim, de la pel·lícula Gore, de lo que eren els vampirs i tot això, cap a les pel·lícules que en deien de destape. La Nadiuska, per exemple, també va estar a Sitges. Clar que dir Nadiuska avui en dia, segons qui, et dirà, i aquesta qui és, no? O la Sara Montiel també ha estat a Sitges, va venir a l'Atlàntida una nit i també va fer pel·lícules a Sitges. Clar, el món del cinema és un món molt atractiu, no? Que té glamour i que està també a l'avançada del que passarà. El cinema és un dels miralls més macos que tenim, no? És un referent per tots nosaltres i és un lloc on ens emmirallem.
1: Ens emmirallem, projectem, idealitzem, no? Visualitzem el futur, rememorem el passat, no? Amb el tema del cinema. Doncs moltes gràcies, Isidre. Jo crec que avui hem parlat d'artistes relacionats amb la vila de Sitges. Estem aquí a Cubelles, però no podem oblidar que a nivell comarcal, quan parlem de moviment LGTBIQ+, doncs estem sobretot amb aquesta vessant artística, molt, molt vinculats, no? Amb totes les activitats que es van fer i que s'estan fent a Sitges. Moltes gràcies, Isidre.
0: Gràcies a tu.
1: Ens veiem ben aviat.

Avui hem escoltat les cançons de Starman, de David Bowie i la sintonia del programa Alaska, a qui li importa. Us esperem en el proper programa.

0: Doncs tornem una setmana més a l'espai dedicat a l'etnobotànica. Descobrim l'etnobotànica amb la Sílvia Isamat, que és l'autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Sílvia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Explica'ns avui de què ens parlaràs.
1: Avui us porto l'esparreguera, que és una planta que, bueno, creix, la trobem, podem consumir els espàrrecs dos cops a l'any, que és més o menys cap a la primavera i també cap a la tardor. Quan torna a baixar la temperatura, torna a sortir els espàrrecs. Llavors, bueno, és una planta que tothom coneix.
0: I tant, els espàrrecs.
1: Que molts la consumim. És una planta que el nom científic és Asparagus acutifolius. Asparagus, o sigui, es creu que l'origen de la planta és de Mesopotàmia i que el nom vol dir brotar. Asparagus vol dir que la planta brota. I acutifolius té a veure amb la forma espinosa de les fulles, perquè, si us hi fixeu, té punxetes la planta.
0: Els espàrrecs tenen punxetes.
1: Sí, hem d'anar en compte quan agafem els espàrrecs, que de vegades la mata, no?, té punxes. Llavors, els espàrrecs, si us heu fixat, heu passejat per llocs on hi ha humitat, li agrada créixer en aquests entorns, o a la vora d'algun riu, d'algun matoll, on hi ha humitat creixen els espàrrecs. Llavors, les fulles són molt petites, el fruit és una baia de color negre i fa una petita flor, quan fa la floració, són de color groc. Llavors, els espàrrecs, no, que són aquests brots tendres, tenen moltíssimes aplicacions.
0: Vinga, doncs parlem d'aquestes aplicacions que tenen.
1: És una planta, sobretot, que s'ha utilitzat per la retenció de líquids. O sigui, quan mengem espàrrecs no ens els mengem per la nit, perquè si no ens passarem la nit al bany.
0: Val, perquè és com diurètic.
1: Sí, són diurètics. Uh-huh. O sigui, si fem una barbacoa, més val fer-la al migdia i no per la nit.
0: Molt bé. Què més hem de tenir en compte?
1: Després també pues serveix per edemes, no? Quan tenim, per exemple, els peus inflamats o les mans inflamades. Quan també tenim poca gana, quan estem, no, ara a la primavera o a la tardor, que de vegades ve l'astènia primaveral o l'astènia de la tardor, i és com un reconstituent, vull dir que ens farà tenir més gana i ens puja una mica l'ànim. També va molt bé per l'anèmia, per tant és una planta que conté ferro, i també conté molts minerals, per tant que ajuda a remineralitzar. I també, curiosament, s'ha vist que és una planta que ajuda a la producció de la insulina. O sigui, quan amb gent que pateix diabetes, pues, pot ser una ajuda sense deixar la medicació que ens ha prescrit el metge.
0: Molt bé, molt bé. Per tant, sempre un complement, no?, aquella medicació que puguem tenir.
1: Sí, sempre són com petits ajuts, però mai deixant la medicació que ens han donat. Després també és una planta que fa baixar la pressió arterial en petita mesura, també mai deixant la medicació. També ens ajuda si estem patint un cert estrenyiment o si tenim palpitacions. Llavors, és una planta que conté moltes vitamines i molts minerals. O sigui, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, té potassi, té sals minerals, etc. I com he dit, sobretot, tinguem en compte això, no?, que és una planta que ajuda, no?, a baixar aquest sucre que tenim a la sang. Que tothom sap, no?, que els espàrrecs són molt diurètics, però això del sucre potser no tothom ho sabia.
0: No és tan conegut, no? És a dir, que els que tinguin el sucre baix no els hi aniria bé.
1: No.
0: En canvi, al contrari, els diabètics sí, no?, que poden arribar a prendre.
1: Sí, o sigui, per diabetes tipus 2 que estan amb insulina, pues pot ajudar a baixar aquest sucre. Llavors, com farem servir la planta, no? La planta, el que són els espàrrecs, els podem fer, no?, a la planxa, a la brasa. També els podem fer amb truita, que són molt bons, que imagino que algú de vosaltres que esteu escoltant també els heu menjat.
0: Sí, és així.
1: Clar. També curiós, a l'esparra, que a part de diurètic, té una substància que es diu glutatión, que el que fa és netejar l'organisme. O sigui, a part aquesta diuresis que estem provocant amb l'espàrrec, també el que fa és eliminar
0: toxines.
1: Sí, exacte. Sí, substàncies de rebuig que l'organisme no vol, no? Perquè té aquesta substància que es diu glutatión és antioxidant, també ens ajudarà a, o sigui, bueno, a mantenir-nos joves, dit d'alguna manera.
0: Molt bé, molt bé. Doncs m'agrada, eh? Menjarem més espàrrecs. Sí. Si això manté jove, doncs vinga, ens ho anotem, Sílvia.
1: Sí, però també hem d'anar en compte que té una, o sigui, té una contraindicació, va, els espàrrecs. O sigui, no sé si quan heu menjat espàrrecs heu olorat l'orina i fa una olor molt forta, val? Perquè els espàrrecs són molt forts. Llavors, estan, o sigui, no estan indicats, val? Per persones amb trastorns renals, amb càlculs renals. En persones nervioses tampoc estan indicats, perquè l'espàrrec et dona una certa, com que prevé, no? Prevé l'astènia, llavors et dona una certa excitació, val? Llavors, hi ha persones nervioses o que pateixis insomni, doncs no prendràs espàrrecs, perquè et dona una certa excitació.
0: Val, ho tindrem en compte, eh? Doncs no recomanable a la gent que ja sigui és nerviosa, no? O que li costa dormir.
1: Exacte, sí, perquè pot provocar insomni, els espàrrecs, eh? O sigui que, bueno, tot té les seves coses bones, però també hem d'anar amb precaució.
0: Molt bé.
1: També amb persones que tenen reumatisme, també, ojo amb els espàrrecs, val? Llavors, també es pot fer una infusió de l'arrel seca, de l'arrel que s'ha assecat per augmentar l'orina, val? O, per exemple, els espàrrecs es pot fer una decocció, o sigui, a part del que he dit, no?, de menjar-los en truita o de menjar-los a la brasa o a la planxa, te pots fer una decocció de l'espàrrec i després te'l pots, aquesta, no?, aquest suc te'l pots beure, pues, per això, no?, per tenir les vitamines, per tenir sals minerals, per baixar el sucre de la sang, etc. Però sempre amb aquestes precaucions de si tenim, no?, pedres al ronyó o trastorns renals, no?, insuficiència renal, etc., doncs que no prendrem.
0: Val. Hem de tenir en compte, doncs, tots aquests aspectes, eh?
1: Sí.
0: No a tothom, doncs, hi va bé els espàrrecs, tot i totes aquestes propietats que hem estat comentant avui al programa.
1: Sí.
0: Sílvia, ens hem deixat alguna cosa més?
1: Bueno, sapigueu això, no?, que els espàrrecs els podem trobar, no?, en un comerç, però que també els trobem silvestres, vull dir que, no?, ja hi ha molta gent que té molt d'ull clínic per saber on estan els espàrrecs i de seguida els veu, o hi ha gent que passeja i no els troba. Però,
0: clar,
1: potser anar acompanyat amb una persona que en sàpiga trobar pot ser una bonica experiència.
0: I tant, així passeges, fas exercici, no? Visites una mica l'entorn i si tens sort, doncs un bon manat d'espàrrecs per cuinar-los, no? Sempre tenint en compte, com dèiem, aquestes propietats, no?, i aquestes recomanacions que estàvem dient avui al programa.
1: Exacte.
0: Sílvia, moltes gràcies per la teva col·laboració.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Fins una altra.

Doncs recordeu que aquest programa es pot recuperar també a la carta a través del nostre web radiocubelles.cat. Tornem la setmana que ve amb més etnobotànica. Fins aleshores, a reveure.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els castellers del Foix han descarregat aquest diumenge, 9 d'agost, al Passeig Marítim, la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que acosten aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana.
3: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:45 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
4: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, t'asseguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, doncs se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
3: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
4: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit, nit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda.
5: També Cunit és Cunit, tio, vull dir que jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit i, hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí. I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
3: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els castellers d'Alfoja han descarregat aquest diumenge, 9 d'agost, al Passeig Marítim, la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que acosten aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers d'Alfoix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana. L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa que es va acumulant durant tot l'any i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. El conjunt del Garraf, l'atur, també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya, l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també crea llocs de feina que considera de qualitat.
3: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
2: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant posicions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
5: Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes, i la comissió de festes proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major, i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa, perquè la veritat és que funciona molt bé.
4: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que ha dominat pel sol, però amb intervals de núvols, fins i tot amb algunes nuvolades entre el matí i el migdia, mentre que a la tarda s'imposarà més el sol amb alguns núvols alts. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 26 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima tornarà a arribar als 33, amb una humitat moderada i amb xafogor intensa. Bé, fem la de gregal fins a mig matí i deixar boc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable en conjunt, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos a l'inici i final del dia, i cel més clar a mig matí i a mitja tarda, tot i que amb alguna nuvolada al migdia sense massa importància, i amb una temperatura que continuarà sent molt alta i es mourà entre els 26 de mínima una nit més, mentre que la màxima estarà entre els 32 i 33, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble de gregal fins a mig matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol més alterada, més considerable a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Els castellers del Foix han descarregat aquest diumenge, 9 d'agost, al Passeig Marítim, la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que acosten aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana.
3: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata Bedós, s'ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
4: Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, I sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes doncs, proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
3: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació. Si fem repàs als actes de la Festa Major de Cubelles de dimarts 11 d'agost, les activitats es traslladaran al Passeig Marítim a partir de 8:15 de la tarda. Els castellers del Foix de Cubelles oferiran un taller de castells obert tant a infants com també a adults, mentre que el projecte Cubelles Solidària organitza també al mateix espai un taller infantil de salts de colors. La jornada es completarà a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV amb el monòleg Jarana de l'humorista Guillem Estadella. La regidora de Cultura, Renata B2, ho destacava d'aquesta manera durant la seva estada a Ràdio Cubelles.
4: Tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu que aquell dia doncs, poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere IV.
3: Un dia abans, el dimarts dia 11.
4: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15 i que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que potser s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
3: El moment més esperat arribarà aquest dijous 13 d'agost amb el pregó que donarà inici oficial a la Festa Major de Cubelles 2026. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la concentració de la comitiva a la plaça de la Vila, integrada per representants de les colles de l'agrupació de balls populars, els castellers del Foix, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, acompanyats pels grallers de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Mitja hora més tard, als jardins de Can Travé, Josep Marcilles serà l'encarregat de pronunciar el pregó que donarà inici i tret de sortida oficial als dies centrals de la Festa Major.
4: En aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcilles. Ell explicarà els motius pels quals doncs, se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i bueno, tots els que van formar part de la comissió van creure que havia de ser ell el pregoner i em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent.
3: Segons ha explicat la regidora de Cultura, enguany es consolida el canvi introduït l'any passat en el format del pregó. Després de traslladar-lo del migdia del 14 d'agost al vespre al dia 13, el dia abans, aquest 2026 l'acte començarà, com dèiem, dijous 13, mitja hora més tard, a 9:15, amb l'objectiu d'aprofitar millor l'ambient dels jardins de Can Travé. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubella, Herrera Tavedós, ha avançat algunes de les novetats de la programació de divendres 14 d'agost, vigília de la Festa Major. Una de les jornades més tradicionals, com dèiem, d'aquesta festa. Els actes començaran amb el toc de matinades a càrrec dels grallers de l'agrupació Valls Populars de Cubelles i el llançament dels 12 mortalets, que marcaran l'inici de la jornada festiva. Després d'haver incorporat l'any passat un concert de gralles posterior als mortalets, enguany s'ha optat per recuperar el format tradicional i no programar cap activitat fins a la cercavila popular de la tarda. Així doncs, l'activitat de divendres seguirà a la tarda a 6:45, quan començarà l'exhibició de les colles de l'agrupació de Valls Populars de Cubelles i tot seguit s'iniciarà la cercavila popular fins a arribar a la plaça del Mar. Una de les novetats que es manté és l'avançament de l'horari del casell de focs artificials, que tornarà a començar a 10:45 de la nit en lloc de les 11, un canvi introduït l'any passat per tal d'afavorir la participació del públic en les activitats posteriors. Després del casell de focs artificials tindrà lloc la cercavila nocturna pel passeig marítim. I pel que fa a l'actuació de les colles de foc, estarà condicionada pel Pla Alfa, segons explica també la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
4: Del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb el Fa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del Pla Alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana de València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estem, efectivament, amb el tema del correfoc, hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
3: I una altra de les principals novetats d'aquesta edició del 14 d'agost, Festa Major, és l'ampliació de l'oferta musical nocturna amb la programació de dos espais de festa. D'una banda, la plaça del Mar acollirà el tradicional ball de vigília amb Pirates Rumversions i la música d'Aquiles amb servei de bar. De l'altra, a partir de les 11, el passeig de la Mar Mediterrània, també el 14 d'agost a la nit, davant del búnquer de la platja, hi haurà l'escenari de la nit jove amb les actuacions de Romo, l'espectacle Bestial Show i la música de Teo. Segons Renata Bedós, regidora de Cultura, aquesta doble proposta respon a la voluntat d'oferir alternatives musicals per a públics diversos i ampliar així les opcions de participació durant una de les nits més esperades de la Festa Major.
0: L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa, que es va acumulant durant tot l'any, i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. El conjunt del Garraf, l'atur, també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya, l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també crea llocs de feina que considera de qualitat.
5: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades. El síndic de Greuges ha tramitat 16 queixes i actuacions relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles durant el 2025. En 9 d'aquests casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració cubellenca, segons es recull en l'informe anual del Defensor de la Ciutadania. I és que el síndic de Greuges ha publicat recentment un informe anual centrat en la seva activitat a Cubelles. Segons aquest recull de dades, durant el 2025 hi ha hagut un total de 71 queixes i consultes. Les polítiques socials amb 28 i les polítiques territorials amb 24 són les dues temàtiques generals més abundants que han fet arribar a ciutadans de Cubelles mitjançant el síndic. Després de les 31 queixes tramitades pel síndic, 14 han anat dirigides a la Generalitat i la resta a administracions locals, la majoria a l'Ajuntament de Cubelles, però també els consistoris veïns de Cunit i Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les queixes que ha rebut el síndic relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles, en 9 casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració. Del total de 16 queixes i actuacions d'ofici vinculades al consistori, 5 eren sobre temes de medi ambient i qualitat de vida, 4 sobre urbanisme, n'hi va haver 2 sobre seguretat ciutadana i justícia i 2 sobre administració pública i drets. També s'ha actuat amb un tema d'habitatge, un d'infància i adolescència i un de mobilitat i transports. Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. A motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre, i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre.
3: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exaurir les existències.
6: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:45 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
7: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és participa de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, doncs se m'ha passat molt l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
6: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
7: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, clar, jo moltes vegades surto, quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí. I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, eh? Vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
6: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat a un reel de sa meva. Hoy se come.
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: polla, però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no? Sí.

0: Corre, hem fet feliç al Patxi, que hem fotut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La que arriba català, primo, l'oncle Ibai Avalle.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: pendent d'ací fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gen.
1: És una mica això.
0: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja... Això és que em pixi rellis. Que no és pas serio. Això és que em pixi rellis. Que no es pasa, Dios.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols, fins i tot amb algunes nuvolades entre el matí i el migdia, mentre que a la tarda s'imposarà més el sol amb alguns núvols alts. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 26 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima tornarà a arribar als 33, amb una humitat moderada i amb xafogor intensa. Bé, fem-la de gregal fins a mig matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable en conjunt, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos a l'inici i final del dia, i cel més clar a mig matí i a mitja tarda, tot i que amb alguna nuvolada al migdia sense massa importància, i amb una temperatura que continuarà sent molt alta i es mourà entre els 26 de mínima una nit més, mentre que la màxima estarà entre els 32 i 33, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble de gregal fins a mig matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol més alterada, més considerable a la tarda.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Els castellers del Foix han descarregat aquest diumenge 9 d'agost al Passeig Marítim la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que acosten aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els Bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
5: Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes, i la comissió de festes doncs, proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major, i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa, perquè la veritat és que funciona molt bé.
4: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació. Si fem repàs als actes de la Festa Major de Cubelles de dimarts 11 d'agost, les activitats es traslladaran al Passeig Marítim a partir de 8:15 de la tarda. Els castellers al Foix de Cubelles oferiran un taller de castells obert tant a infants com també a adults, mentre que el projecte Cubelles Solidària organitza també al mateix espai un taller infantil de salts de colors. La jornada es completarà a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV amb el monòleg Jarana de l'humorista Guillem Estadella. La regidora de Cultura, Renata B2, ho destacava d'aquesta manera durant la seva estada a Ràdio Cubelles.
5: Tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu que aquell dia doncs, poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere IV.
4: Un dia abans, el dimarts dia 11.
5: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers, i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar, i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15, que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que potser s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
4: El moment més esperat arribarà aquest dijous 13 d'agost amb el pregó que donarà inici oficial a la Festa Major de Cubelles 2026. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la concentració de la comitiva a la plaça de la Vila, integrada per representants de les colles de l'agrupació de balls populars, els castellers del Foix, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, acompanyats pels grallers de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Mitja hora més tard, als jardins de Can Travé, Josep Marcilles serà l'encarregat a pronunciar el pregó que donarà inici i tret de sortida oficial als dies centrals de la Festa Major.
5: En aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcilles. Ell explicarà els motius pels quals doncs, se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i tots els que van formar part de la comissió van creure que havia de ser ell el pregoner, i em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent.
4: Segons ha explicat la regidora de Cultura, enguany es consolida el canvi introduït l'any passat en el format del pregó. Després de traslladar-lo del migdia del 14 d'agost al vespre al dia 13, el dia abans, aquest 2026 l'acte començarà, com dèiem, dijous 13, mitja hora més tard, a 9:15, amb l'objectiu d'aprofitar millor l'ambient dels jardins de Can Travé.
0: L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa, que es va acumulant durant tot l'any, i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. El conjunt del Garraf, l'atur, també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també crea llocs de feina que considera de qualitat.
6: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades. El síndic de Greuges ha tramitat 16 queixes i actuacions relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles durant el 2025. En 9 d'aquests casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració cubellenca, segons es recull en l'informe anual del Defensor de la Ciutadania. I és que el síndic de Greuges ha publicat recentment un informe anual centrat en la seva activitat a Cubelles. Segons aquest recull de dades,

0: Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. A motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre, i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre.
1: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exaurir les existències.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: El pregoner de la Festa Major 2026 seran Josep Marcilles i Massuet. La comissió del pregó de la Festa Major ha pres la decisió després que, per primer cop, recordem que es fes una crida pública a les associacions per presentar candidats que havien de complir uns requisits. I, evidentment, nascut a Cubelles fa 81 anys, en Josep Marcilles és una de les persones que millor representen la implicació ciutadana i l'estima cap al poble. Al llarg de la seva vida ha participat activament en àmbits de la vida pública diversos, la vida associativa, cultural, esportiva i social del municipi, contribuint de manera constant al desenvolupament i cohesió de la comunitat de Cubelles. La seva trajectòria inclou una etapa política, l'entesa per Cubelles, primer com a regidor i després com a alcalde, però també una implicació en entitats. Durant més de 20 anys ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles o membre de la junta de la Fundació Estapé o soci fundador del Club Tenis Cubelles, entre altres

0: vinculacions. Per aquest motiu, doncs, avui saludem en Josep Marcilles. Gràcies per atendre'ns i benvingut.
1: Molt agraït, moltes gràcies i bon dia.
0: I bé, comencem en primer lloc com ha rebut aquesta decisió d'encarregar-li el pregó. Quan li diuen, quina és la primera resposta?
1: Bé, no deixa de ser una sorpresa monumental, perquè tal com et fa la crida a l'Ajuntament, no t'esperes que la notícia principal i que et volen donar en aquests moments és que siguis el pregoner de la Festa Major d'enguany del 2026, sinó que te l'enfoquen des d'un altre vessant. I en aquests moments, quan me l'enfoca l'alcaldessa, realment anem per una via de que hi estàvem treballant durant certs anys, la Fundació Estapé, i és clar, jo ja anava per un altre camí quan ella em talla i em dona doncs la sorpresa de que és per ser el pregoner d'enguany. És evident que és una gran responsabilitat. En aquells moments dius sí, conscient de per què t'agrada i t'honora agafar aquest càrrec, però després dius, mare de Déu, on te'n poso, què haig de fer, m'ho haig de preparar, però bé, amb molta satisfacció i agraït de que pugui desenvolupar aquest any aquest paper de pregoner.
0: Sí que en l'última dècada no hi va haver aquesta decisió, no, d'encarregar el pregó doncs, a persones això estretament vinculades, no, amb Cubelles. Per primer cop doncs, aquesta vegada més s'havia fet, s'havia obert també que les entitats presentessin candidatures. No sé si això també, el fet que hi hagués aquesta obertura i participació, també doncs, ho agraeix, no? Ser l'escollit havent-hi doncs, això, no? Aquesta possibilitat més oberta.
1: Sí, és una vessant, crec jo, important, ja que hi poden haver diversos criteris, no? El que busques una persona famosa fora de Cubelles, o anant apurant aquelles persones, n'hi ha en tots els àmbits de la nostra vila, que tenen prous mèrits, o uns més que altres, per descomptat sí, però cal aquells que arriben a la població. I crec bàsic que primer s'apuri totes les possibilitats de triar, diguéssim, pregoners dintre de la nostra vila. I crec que encara n'hi ha uns quants i aniran sorgint, per descomptat, al llarg del temps, aniran sorgint pregoners.
0: Com viu normalment la Festa Major?
1: Bé, a la meva edat hi ha quasi com un clàssic l'ofici de Festa Major. Per descomptat, el Castells de Focs no me'ls perdo mai. És un espectacle que no es pot deixar de veure. Dones un tomb per totes les atraccions, les orquestes, les músiques que hi ha, la cercavila, per descomptat, independentment de que pugui dir que també aprofito per fer fotografies, encara que cada any es pugui anar repetint, però cada any són diferents, això que quedi ben clar. I altres actes com hi pot haver, si hi ha un espectacle musical, algunes vegades a teatre o algun acte esportiu, però d'una forma clàssica i amb el gran dinar o el dinar de Festa Major d'un àmbit familiar.
0: Serà amb el pregó la vegada que hi participa Promès directament o hi havia participat més en la part més, diguéssim, festiva o tradicional de la Festa Major?
1: No, aquesta vegada de forma directa, si bé havia participat com a invitació per alguns pregoners, sí, però aquesta vegada em toca de forma directa i no hi havia participat mai ni amb la seva elecció.
0: I no sé si ha tingut una vinculació amb balls populars o amb algun element festiu en concret, no? Que sigui, no? Entenem que els balls i els elements festius són el tret més diferencial, no? de la Festa Major. També.
1: Bé, de forma directa no. Evidentment, quan has estat a l'Ajuntament sí que t'has implicat de forma indirecta amb la regidoria corresponent, doncs donant la teva opinió, expressant doncs aquelles coses que es poden millorar o es poden fer, però no d'una manera directa amb el que són els balls populars, la grupa.
0: I què en pensa del format actual de Festa Major? Com el veu?
1: Jo he vist una evolució de la Festa Major dels anys que jo era més jove, de la joventut i posterior, que ha anat evolucionant de forma adaptada als temps actuals i a la forma de vida actual i de la seva gent. però hi ha uns elements clàssics que es van mantenint i crec que això és l'essència de la festa major d'un poble. Castelldefels, des de temps immemorial, jo recordo que sempre hi han estat més o menys esplendorosos, més rics, de més durada, etc etc. Però el Castelldefels no hi pot faltar. Després, la cercavila, que evidentment en la meva època quasi podríem dir que la cercavila no era pròpia als seus elements que hi participaven de Cubelles, sinó que no n'hi havia i llavors es anaven a buscar a poblacions veïnes. Era més aviat petita, però ja hi havia cercavila, ja se celebrava. A mi que ha passat el temps han anat ampliant i ara realment tenim una cercavila de primera categoria. Després l'ofici de festa major i el ball de festa major. Independentment de, es feia més abans que ara, possiblement, més activitats esportives. Sortien o es feien més activitats esportives. Ara també se'n fan, en aquest sentit. I ara bé, doncs, els concerts també eren típics abans, tal vegada n'hi havia algun més, però també és un acte de festa major.
0: El ganxo per cridar-lo a l'Ajuntament va ser la Fundació Estapé, abans ho ha comentat, no? Després d'haver estat vinculat a moltes activitats, que també després anirem parlant, últimament s'està centrant en posar al dia aquesta fundació, oi? Com li arriba també aquest paper de formar part del patronat inicialment? Bé, la seva relació amb la fundació, com li arriba i sí, quin és el seu paper actual?
1: És molt fàcil perquè l'alcalde és patronat de la Fundació Estapé. Per tant, quan un accedeix al càrrec de l'alcaldia, automàticament ja ets patró de la Fundació Estapé. I així durant uns anys, en representació, diguéssim, de l'Ajuntament de Cubelles, de la Fundació, doncs en vaig formar part. Arriba un moment que s'acaba el període d'estar a l'alcaldia i el que era secretari de la Fundació va morir. Llavors el president de la Fundació era mossèn Joaquim Lluís, em proposa si vull agafar el càrrec de secretari. Bé, són propostes que es fan, però que pràcticament amb la gent que hi havia, bé, però hi vaig accedir voluntàriament a fer-ho, i des d'aquell moment, i això devia ser cap a l'any 2007, 2008 o 8 més que 7, que ja sóc secretari de la Fundació Estapé, fins avui, 2026, que ostento aquest càrrec, juntament amb altres patrons que ja molt més antics han sigut patrons, i voldria mencionar a l'Amàlio Pérez, a Lluís Pineda i altres que ja no hi són, ja han estat també molts anys fent de patró.
0: I què ens pot explicar de la situació actual de la Fundació? La gent sobretot pateix per la casa, no? Suposo que és el que li arriba més, no? A nosaltres a la ràdio també. Què ens pot explicar d'aquesta situació?
1: Bé, no és gens agradable viure una situació d'una fundació que s'hereda per una renúncia d'unes monges que, veient un porvindre, un futur bastant negre, ja el traspassen, el deleguen a la Fundació Estapé. Una fundació que també neix amb molt pocs recursos, si no troba un recolzament de les administracions per tirar endavant el projecte que, amb un aspecte social, via, diguéssim, delegat, que la seva finalitat fos activitat social, ho dic d'una manera genèrica, ell encara marcava més l'aspecte de la seva fundació, té moltes dificultats per tirar endavant, ja he dit, sense trobar a les diverses propostes fetes per obtenir recursos, cap d'elles es va acceptar, fins que ja traspassant amb el temps, havent hagut un lapsus de canvi de junta oficial que la pròpia Generalitat no admet per unes qüestions administratives, que la renúncia que havien fet uns patrons en el seu moment, tota la junta, patrons i junta, doncs torna a recaure sobre aquesta junta que ja havia dimitit i plegat, torna a recaure el pes de tirar endavant la fundació. Amb els mateixos recursos, que eren zero pràcticament. El lloguer que es cobrava de la tèrmica, dels terrenys de la tèrmica, van servir per anar cobrint tota la posada en dia de tots els béns que disposava la fundació. Això s'ho emportava inclús donar d'altres baixes a la Generalitat, etc etc. I tot això s'ho emportava doncs, la gestoria per fer tots aquests tràmits. Actualment hi ha una finestra oberta que en aquests moments, com que està en tramitació, en poder-ho discutir, parlar-ho i trobar un camí que ens pogués portar a terme alguna cosa positiva, no us puc dir res més que hi ha una via d'esperança de poder realitzar això. Però està clar, no hi ha hagut mitjans, diguem-ho d'aquesta manera, no s'han volgut agafar uns elements que potser haguessin permès que la casa torre de la Fundació Estapé, del doctor Estapé, no hagués arribat en aquest estat tan lamentable. Esperem ara que si això sortigués bé, seria una de les primeres vies d'actuació de la Casa Fundació Estapé.
0: En tot cas, si hi ha novetats, en parlarem segur, canviant de qüestió, perquè prèviament ha estat també molts anys sent el coordinador de Càritas a Cubelles, també responsable del Gran Recapte, del Banc dels Aliments a tot el Garraf. En tot aquest període al capdavant d'aquestes doncs, iniciatives socials, sí que hi ha hagut èpoques també molt, molt difícils, no?, entre la societat cubellenca, almenys recordem molts com va afectar la crisi, no?, aquells anys 2009 fins a 2015, més o menys. També com ha viscut tota aquesta etapa al capdavant de Càritas, també en aquells moments més complicats que van poder fer i també doncs, què ens pot explicar de tota aquesta etapa?
1: Sí. A l'acabar l'etapa, diguem-ne, pràcticament de l'Ajuntament, el mossèn, juntament amb la persona, mossèn Joaquim Lluís, juntament amb la persona que cuidava de Càritas, amb la meva vinculació amb l'Església Parroquial de Cubelles, doncs em van proposar la possibilitat d'assumir la responsabilitat de Càritas. Llavors, devien ser l'any 2008-2009, hi havia un senyor que se n'en cuidava, però volien doncs, una altra forma d'actuació o es desitjava una altra forma d'actuació i així es va ser que vaig assumir, juntament amb el grupet de voluntaris que hi havia llavors, tirar endavant la tasca de Càritas. Érem un grup de 5 o 6 voluntaris i a la vegada, en aquells moments, tal vegada estigui parlant de una assistència, una ajuda familiar sobre 15 famílies. Eren uns moments difícils i aquelles 15 famílies al llarg de, diguem, del període 2009 fins al 15-16, 14-16, van passar de les 15, 10-15, a les 40-45, i a mesura que van passar aquests anys, 2 anys més, vam arribar al límit de 64 famílies. Evidentment, mancaven recursos. Aquests recursos, per part de Càritas, eren poder ajudar aquestes famílies i, sobretot, amb la manca d'elles d'aliments, les necessitats bàsiques que una família necessita per viure. Algunes d'elles tenien recursos, però molt minsos, i els hi faltaven d'altres, com podia ser ajudar amb el lloguer o productes de farmàcia, medicines. Vam ampliar, diguéssim, la petició d'aliments a través del Banc dels Aliments. Era una, diguéssim, una institució ja reconeguda i regulada per la Generalitat i pel Banc dels Aliments, i fruit d'això vam arribar a obtenir aliments per poder oferir una cistella, jo diria, acceptable, bona. Sempre pot ser millor, tot depèn dels recursos. Per això ja en parlarem, faré després un petit esbós del Gran Recapte per recollir més recursos. Però sí que, més o menys, veníem a repartir a l'any, en aquesta època d'uns quants anys, de 64 famílies, a part de les esporàdiques que podien passar per la pròpia parròquia, volíem repartir el màxim, i aquest màxim arribava, depèn de l'estructura de les famílies, perquè 64 famílies pot ser una sola persona o 5 o 6. Estic parlant d'un promig. Hi havia de tot una mitjana. Unes 26, 27 tones, 30 tones anuals de menjar. Clar, és una quantitat acceptable, dient que les famílies rebien dos entregues mensuals. A part d'aliments bàsics, aquests que fem servir, necessitem la llet, la farina, oli, pasta, etc., repartíem productes per nens infantils, productes de neteja, bé per la neteja personal o de la casa, i també productes congelats, frescos i fruita a través, ja dic, d'un conveni amb la Generalitat. El banc dels aliments. Una cosa em va portar associada a l'altra. Com que et vincules amb el banc dels aliments perquè fas les peticions, les sol·licituds, etc., estàs en contacte amb el banc, i el senyor que cuidava de la comarca del Garraf, i era un senyor gran, també es volia jubilar sense perdre la vinculació amb el banc dels aliments, però volia una persona que el pogués ajudar i a la vegada assumís la comarca del Garraf. Així es va ser, m'ho va proposar, ho vaig estar mirant, i poder durant 10 anys vaig ser el coordinador de tots aquells establiments que repartien, tipus Càritas o Creu Roja o els voluntaris de Sant Camil, etc., dintre la comarca del Garraf, repartien aliments, doncs era l'enllaç entre ells i el Banc dels Aliments. I durant el gran recapte és el que coordinava tots els establiments d'aquesta comarca, que després part d'aquests aliments els repartíem, es quedava a la comarca del Garraf, proporcionalment en funció de les necessitats que tenien, per descomptat. Perquè hi havia la sort, diguem-ho així, la gent durant aquests dies de recollida donava aliments, participava de lo que era el gran recapte, i hi havia poblacions que recollien molt més per lo que era la pròpia població. S'intentava una recol·lecta que pogués cobrir 3 mesos. I així es va ser. I part dels aliments, doncs, a altres institucions de la comarca es repartien. Primer, el punt bàsic, Cubelles, Vilanova, Sitges, cada un dels seus establiments, i després els sobrants, els excedents, en funció dels números que es feien, passaven al resto de la comarca per poder-ho repartir i que es quedés aquí. I si hi havia un excedent, s'anava a Barcelona i es feia arribar en altres llocs com a banc d'aliments que era. I també s'ha de dir que recollien moltes tones de menjar amb aquestes 4-5 poblacions i el grapat d'establiments que hi havia que participaven del gran recapte.
0: Sí que hi va haver potser un abans i un després amb la pandèmia, i a més també poc després hi va haver aquest canvi de model, no?, per instruccions de la Unió Europea, que de fet era també qui feia uns enviaments, no?, d'aliments, la Unió Europea, que cobria també un terç de l'any, més o menys, oi?
1: Sí, o de vegades va començar tal vegada amb més quantitat, però m'imagino que les necessitats de la Unió Europea, la part que dedicava per aliments, devia minvar, i llavors va anar decreixent les quantitats que rebíem de la Unió Europea, i és quan doncs es van ampliant, buscant més recursos, i un d'ells devia ser el gran recapte. Europa també ens va ajudar molt en aquest sentit a poder tenir aliments, i també ens ho havíem muntat de tal manera que poguéssim treure el màxim per beneficiar les nostres famílies.
0: I del canvi de model, però, que ha impulsat doncs, aquests últims anys a la Unió Europea, és a dir, deixar de fer enviaments i optar per aquests models de targeta, no?
1: Jo aquí,
0: en lloc de la donació directa.
1: Aquí jo no hi vaig arribar, però el model que es volia aconseguir, no sé si en aquests moments s'hi ha arribat, no, és una targeta que se'n fes càrrec el propi ajuntament o ho delegués en una entitat beneficiària de la població que anés controlant, per dir-ho així, aquestes targetes, si bé una condició que expressava i era obligatòria que totes les famílies que havien de rebre o rebien aliments d'aquesta entitat benèfica, Cubelles era Càritas Parroquial l'encarregada de fer-ho, havia de ser aquesta família doncs, verificada, autoritzada pels serveis municipals de la població. Era a través d'una documentació que hi havia i que els serveis doncs, diguéssim, socials de la població tractaven de trobar i llavors les enviaven als serveis diguéssim, d'assistència. Crec que encara això no està desenvolupat totalment, però seria l'ideal una targeta anant establint les quantitats que es poden fer, limitant, controlant, esclar, amb una targeta, si no controles quins tipus d'aliment, de vegades, això passava ja algunes vegades, se'ns en va i se'ns en va de les mans comprant algun altre producte que potser no és tan bàsic, que és l'essència d'aquesta ajuda. No? Però no sé si ha arribat a fons, jo diria que no, però es treballa per aquest camí. Cada família que disposi d'una etiqueta amb un import en funció, evidentment, del número de membres que integren la família.
0: De manera que van directament a l'establiment i trien el que volen, no? En lloc d'una cistella tancada. No?
1: S'ha de regular en quin establiment es fa per controlar-ho, etc, etc. Sí que voldria fer una hincapié en un fet. Durant l'època de la pandèmia, que podem dir que va durar uns 2 anys, es va formar aquí un grup de 5-6 voluntaris fixes durant aquests 2 anys, que cada 15 dies, amb les famílies també que hi anaven i seguint aquelles normes famoses, les distàncies, la mascareta, el gel, etc, etc, procurant que no estiguessin juntes quan s'esperessin, etc. Durant 2 anys, un grup de 5-6 persones va anar donant ajuda a aquestes famílies. És a dir, elles no van sortir perjudicades indiferentment de que hi hagués algun altre sistema que es poguessin fer arribar a menjar o ajudes amb aquestes famílies.
0: Bé, parlem també de la seva etapa política, com a membre de l'Entesa per Cubelles, del que en va ser regidor i després alcalde. Bé, segurament li va tocar doncs, el paper més de liderar l'Entesa en una Cubelles que ja havia canviat molt, no? En comparació als 80 i 90, no? On l'Entesa potser havia sigut més, havia governat més còmodament, no? I no sé com va viure, no? També potser dins de la seva etapa política segurament va viure Cubelles diferents, no? I fins i tot el mateix partit també com va anar canviant, no?
1: Sí, sí. És evident que he viscut la transició de un grup que guanyava per majoria i una majoria gran. Quan jo vaig entrar l'any 87, la legislatura 87-91, d'11 regidors que érem, 9 se'ls van portar l'Entesa i 2 Convergència. L'any següent també hi va haver majoria, però després hi ha un grup format per gent del poble, amb agrupació de diverses tendències polítiques, però que llavors anava agafant força als grups polítics. Era evident que hi va haver una pujada i després una baixada de lo que era el grup de l'Entesa a l'hora d'uns resultats de les votacions. Què va implicar això? Que des de governar una majoria i que es treballava en equip, anar minvant aquesta majoria i per anar-se entenent amb els grups que formaven o que havien de formar el govern. I això no va ser fàcil. D'entrada, el primer any no va ser massa complicat, però després, a les altres legislatures, es complicava una miqueta i la meva raó és de que les tendències dels grups polítics eren doncs, fer callar una mica els grups municipalistes i seguir una miqueta les tendències del grup polític. Quan tots anem a treballar, diem per un municipi, pel bé de la seva gent, i això no es donava. I aquí va ser on jo vaig viure l'última legislatura amb una contextura bastant difícil i que no la desitjo per ningú, viure-la d'aquella manera.
0: Bé, governar en minoria o bé de pactar...
1: Pactant, no... tot i pactant, seria molt difícil dir trobar-me traïcionat. Tot i pactant o tenint un govern de pacte, però hi havia fugues dintre el govern de pacte. Això de vegades te'n dones compte i altres vegades et passa per alt, però hi ha conseqüències i això em dolia molt. Però aquí, avui, com a pregoner i com amb aquest motiu d'aquesta entrevista, ja he deixat dit el que més o menys em va representar a mi al final de la temporada i no ve el cas dintre del punt de vista polític.
0: Sí que també va ser una època de creixement molt fort de Cubelles, sí, tant sí, urbanísticament sí, sí, com demogràficament. Que, també no sé si se sent especialment orgullós d'algunes sí, coses que sí, van sí, quedar i si d'altres diu, ostres, potser aquí ens vam equivocar. Vaja, no, hi ha d'haver de tot, no? Suposo.
1: Vam experimentar un creixement doncs, molt gran que fèiem els números a l'hora de donar el cens de cada any i portava un creixement quasi de mitjana entre el 9 i el 10% de creixement anual. És clar, això va desfassar, podríem dir, la forma d'anar donant servei a la població. Això ens va fer prendre unes decisions, que va ser... Jo estava a Hisenda, però també primer vaig col·laborar en regidoria d'ensenyament, d'esports, i també com Hisenda formàvem part de tot un equip de govern. Ampliar col·legis, anar per l'institut, crear un CAP nou, crear la caserna de la policia i l'OPIC, aquest centre social Joan Roig i Piera que tenim i per almenys durant molts anys està servint per entitats i per donar servei municipal. Tot això va fer que d'una escola rural que teníem anés creixent en unes escoles ja en una altra època que es van transformar amb el Charles Rivel, ampliant i creant dues escoles més, creant l'Institut de Secundària i un institut que encara el tenim allà, encara no s'ha lograt que li donin forma, i amb un CAP en aquells moments vam fer uns estudis, els vaig presentar i anàvem creixent d'aquest 10% i es va estimar per una població, li corresponia de 15.000, però vam tenir una bona relació amb Sanitat, la Conselleria de Sanitat i la delegació que hi havia, i els va poder aconseguir fins a una amplitud d'atendre 20.000. Si bé les necessitats mèdiques pot ser que vagin o haguessin anat ampliant-se, de moment es va aconseguir i a mica s'ha anat transformant i adaptant-se al seu moment. Juntament amb això, doncs, hi havia la previsió de revisió del Pla General, que en aquests moments encara no s'ha fet, però el 2007 es plantejava ja revisió del Pla General i altres actuacions propis d'urbanitzacions, d'anar millorant en aquest aspecte per millorar la gent, la seva forma de viure i també les festes que formava part de la vida del nostre poble, no? Entre elles la Festa Major.
0: I creu que ja hi va haver cap error o cap projecte que potser doncs, no va acabar tirant endavant, no? Recordem, per exemple, el complex mixt esportiu hoteler, no? Que al final no es va poder fer, o es va parlar del port. Bueno, avui en dia sabem que serà una platja. No sé si són projectes que creu que potser hi van confiar massa en la seva època.
1: El projecte mixt esportiu hoteler estava ben dissenyat. Es va treballar molt amb el govern, va costar molt d'elaborar fins a arribar a l'aprovació en ple d'aquest projecte. I semblava que tirava endavant o que podia tirar endavant amb el desig pràcticament de tothom. Va venir la crisi, jo ja no hi era, no sé si s'hagués pogut fer alguna cosa més, jo crec que sí, particularment, però es va adoptar una solució legal però pràctica. La quantitat que es havia deixat com a penyora es va fer servir, ja que no es pot complir els terminis que estaven fixats amb el plec de condicions. Llavors es van dir, doncs, dissolvem, no pot ser, no compleix, ens quedem amb la penyora i aquí s'acaba aquest complex mix hoteler. Crec que per la població era un bon projecte, hagués canviat molt, crec jo, no sols per la població autòctona del poble, els que venen i els que podien venir i el que es preveia fer, i en canvi es va perdre amb un... Aquí tanco, s'acaba la història. El projecte esportiu, que en principi anàvem d'acord amb la Generalitat, després es va haver de tallar perquè la mateixa Generalitat, el tema de ports esportius, es va anar simplificant, tallant, i sí que es havia arribat inclús a presentar un projecte i pràcticament aprovar-lo, però la Generalitat ja, perquè depeníem de la Generalitat, ja també va tancar files amb aquest aspecte i ja no es va tirar endavant en aquest sentit.
0: Bé, no sé si de l'etapa política hi ha res més que vulgui comentar, que no li hagi preguntat.
1: En aquests moments... es van aconseguir sobretot escoles, institut, cap primera necessitat. El problema esportiu va quedar. També un altre punt que es va lograr dintre la legislatura va ser l'aprovació d'aquell famós pont sobre la desembocadura del riu, que ja estava contemplat amb el pla general. Era necessari aquell pont fer-ho, perquè era el cordó umbilical entre una part de població i la nova que naixia per l'altra banda de la Mota de Sant Pere i el complex esportiu. Era necessari, aprovat per ple, per unanimitat de totes les forces polítiques, i quan després, amb la propera legislatura, gràcies a l'esforç d'algun grup polític, però que ja havia quedat aprovat amb la consignació pressupostària corresponent, doncs es va tenir de fer, però realment ja estava pràcticament fet. Jo diré una cosa. Li donem o es vesteix massa la fotografia final de tirar un projecte endavant. Aquell sentit de tallar la cinta en tota la pompa. Això vol dir que abans hi ha hagut uns grans esforços, poder pel mateix govern o per governs anteriors, des del punt de vista de crear el projecte, buscar recursos, aprovar-los de forma provisional, de forma definitiva, modificacions del projecte, llançar la proposta, l'execució, el contracte, etcètera, etcètera, fins a arribar a tallar la cinta. Abans hi ha hagut molt de treball. Tallar la cinta és la part més bonica i potser que agrada als polítics. Jo em passava, la veritat és aquesta. Jo el que volia i el que vam intentar treballar, no sols jo, sinó haig de reconèixer que en alguns moments determinats l'equip de govern que teníem, els regidors que m'acompanyaven, eren gent que tenia una idea de poble i així es va treballar. La cinta era l'últim terme, l'important era el davant, i això no es valora massa.
0: Bé, hem d'anar tancant l'entrevista. Evidentment, doncs, sí que ens queda també la seva relació, per exemple, amb entitats centenàries com el Cor l'Espiga o l'Aliança, no?
1: Sí,
0: les dues entitats històriques,
1: sí,
0: no? de Cubelles.
1: És lamentable que en aquests moments estem vivint l'Aliança no com l'època que jo la vaig viure de petit i després fins a certa edat. El cinema que es feia allà, el ball que es feia allà, les revelles que es feien allà, concursos que es feien allà, fins que va desaparèixer. Vaig ser secretari durant uns anys, juntament amb el president el Pere Gelabert, als anys 70. Per tant, això també em va tocar viure però un cert moviment, un cert espai de temps bastant bo, sense problemes. L'altra part que volia parlar és del Cor l'Espiga. Cor l'Espiga, formo part d'ell, no com a secretari, sinó com a vicepresident, però som un grup de persones i ens ajudem els uns amb els altres, o sobretot aquells que disposes de més temps o tens uns coneixements per poder-ho fer o disponibilitat, doncs ajudant la secretària en qüestió. Des de l'any 2017, juntament amb la Junta de la Teresa Jubal, hem tirat endavant el Cor l'Espiga. Si bé hem tingut alguns problemes de cantaires per propi de l'edat, en manquen alguns, en venen uns altres, però hem anat mantenint la societat. I un record del que vull manifestar i del que n'estic molt content és d'haver pogut portar a terme, juntament, doncs, diríem, amb la secretària, que vam treballar molt i moltíssim, poder celebrar els 125 anys, que és l'entitat, diguéssim, centenària o més antiga de la nostra vila de Cubelles, que va néixer a l'any 1900. I un dels actes que m'imagino que molts recordaran i quedarà gravat a la memòria és, dintre d'aquests 125 anys, el concert, la celebració, anar al temple, a la basílica de la Mare de Déu de Montserrat, on al final de la missa conventual la coral va cantar 3-4 cançons que ens van deixar poder cantar el que ja ha estipulat, i després, aprofitant que els castellers del Foix de Cubelles celebraven també els 5-6 anys, ja reconeixien la colla ja, doncs, amb una certa categoria, van celebrar conjuntament aquests dos aniversaris, i com un acte de la població de Cubelles, imagineu-vos la coral cantant a l'altar major, i un cop acabada de cantar, un pilar de 3 o de 4 amb la pinya corresponent i amb el so de la... havia de... com es diu?
0: Del virolai de...
1: No,
0: la gralla.
1: De la gralla.
0: Ah, va.
1: El so de la gralla amb tota la basílica, amb el pilar, i curiosament la basílica plena. Allò feia posar els pèls de punta, i és el record que tots els que van poder assistir allà, de Cubelles, entre castellers, cantaires i acompanyants, vam ser de l'ordre de 170-180 persones que van acompanyar amb aquest acte. Va ser un acte apoteòsic i que et queda marcat per tota la vida, i amb els anals de la història propi de cada entitat i de Montserrat, a més, celebrant Montserrat aquest any el mil·lenari, que formaven part també com a acte del mil·lenari de la població de Cubelles en la representació, per una banda, del Cor l'Espiga i per l'altra banda, dels castellers del Foix.
0: Doncs bé, Josep Marcilles, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Hem fet aquesta extensa entrevista prèvia al pregó. Tothom qui ho vulgui, el dia 13 d'agost, a Can Travé, doncs, podran veure també el pregó, un pregó que també, a més, retransmetrem en directe a Ràdio Cubelles, i que també d'aquesta manera quedarà per qui el vulgui recuperar. Moltíssimes gràcies, doncs, per acompanyar-nos i conversar aquesta estona.
1: Solament en resta agrair a la comissió que elegeix el pregoner, doncs, d'haver-me escollit, cosa que agrairé i quedarà marcada a la meva vida per sempre i a les meus familiars.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra. Aquesta entrevista ja sabeu que la podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Que vagi molt bé. Fins la propera.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els castellers d'Alfoja han descarregat aquest diumenge 9 d'agost al Passeig Marítim la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que acosten aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana. L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa, que es va acumulant durant tot l'any, i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. El conjunt del Garraf, l'atur, també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya, l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també crea llocs de feina que considera de qualitat.
3: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
2: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: malaltia, però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no?

Corre, hem fet palissos al patxi, que hem fotut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La que rima catalana, primo, l'oncle Ibai Abaye.

mai ens posem d'acord. Tu sempre guardes i jo tiro tot, saps que tinc la raó. A tu tant la bufa i em dius que no.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els castellers del Foix han descarregat aquest diumenge 9 d'agost al Passeig Marítim la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que acosten aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana. Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. Amb motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre, i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això, pap, pap.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història de la música dance, el protagonista serà Paul Charada. Després escoltarem produccions d'un DJ holandès que porta molts anys visquent al Canadà. Estem parlant de Ben Libran, que va ser el que va començar la temporada 15 de Hot Dance 80. I després, la història, els premis Billboard dels anys 80. El 16 de febrer exactament va ser la cançó dels Captain on the Nile, Do That to Me One More Time. Tot això i molt més en la nova edició de Hot Dance 80, que comença ja. Avui, a la història de la música dance, el protagonista serà un artista que s'anomena Lamont Atkins, conegut artísticament com a Paul Charada. Ens arribava als anys 80 amb èxits com el que anem a escoltar tot seguit, The Boxers.

sota l'àlies de Paul Charada, Lamont Atkins va treure els singles Boxers que hem escoltat al començament, el Dancing on the Night o el Florida.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance en el que us parlem de tota la història del món de les cabines. La música que es punxava a la teva FM, a la teva discoteca, si ja tens entre 50 i 60 anys. I si ets més jove, doncs començaràs a escoltar per què es fan coses com aquesta al món de les discoteques. La nit de Halloween de 1938 va donar vida al programa de ràdio que es va convertir en la millor llegenda de la història dels mitjans de comunicació. Però, sens dubte, què va passar aquell dia? Un dels fenòmens que ha marcat la història dels mitjans de comunicació fou el moment en què es va col·locar rumb a ostentar definitivament la gran responsabilitat de l'etiqueta que l'envoltava, el quart poder de la societat. I és que un locutor va dir que s'acabava el món i realment la gent va començar a córrer. Una innocent narració de poc més d'una hora de duració va posar de cop i volta el món sencer potes en l'aire. Un fenomen extraordinari que avui seria difícil d'imaginar, però que en aquell moment va provocar el pànic entre milers de persones que varen sortir corrents. La nit de Halloween, a la novel·la de Herb George Wells, La guerra dels mons de 1898, la narració de l'actor i futur director de cinema Orson Welles va desdibuixar la línia fina que a vegades es troba entre els mitjans, entre la realitat i la ficció. I hem començat aquesta edició de Hot Dance 80 amb la que va ser la banda sonora d'aquesta història de Halloween de 1938. I avui el protagonista és el DJ holandès afincat al Canadà ja fa molts anys, Ben Librand, un DJ que va néixer el 27 de setembre de 1960. Avui ens portarà el seu remix.

La música de Phil Collins, el que era el bateria de Genesis, que quan va plegar el Peter Gabriel van buscar un cantant, no el trobaven, van fer proves a moltíssimes persones i al final va ser ell ser el cantant de Genesis. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva FM preferida. Avui, amb un especial dedicat al remix del DJ holandès Ben Librand.

Anem a escoltar una cançó de James Dutrain, que s'anomena Kenny, i que també ha passat la batedora de Benny Brant.

Avui estem escoltant les produccions de Bernd i Brandt. De la música de James Dutrain. Anem ara a escoltar el Hot Chocolate i el Sexy Thing. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80 i que si vols demanar quelcom relacionat amb la música dance dels 80, envia una nota de veu al 626 440 111.

la bona música dance dels 70s, 80s i 90s a Hot Dance 80. Ara anem a escoltar una cançó que s'anomena Discotheque, que és de Tony Scott. Ens portarà al meridià del programa en el que escoltarem el número 1 de la Billboard de 1980.

0: Aquesta cançó s'anomena Do That To Me One More Time.
1: Do me one more time.
0: És una cançó del grup nord-americà Captain Tennille, escrita per Tony Tennille i gravada l'octubre de 1979. Va ser la segona cançó que va arribar al número 1 a la llista de vendes Billboard. Després que el grup perdés popularitat a mitjans de la dècada dels 70, van signar amb la companyia discogràfica Casablanca. Sota la guia de Neil Bogart, aquesta cançó va suposar la tornada a la popularitat pel duet, però va ser l'única, per la qual cosa el seu contracte amb Casablanca Records no va ser renovat. Tony va tocar la cançó per a Bogart a casa seva, Pacific Palisades, Califòrnia, en un piano elèctric, i va quedar entusiasmat. Aquesta és la història d'aquesta cançó, que va ser el número 1 el 16 de febrer de 1980.

I després del número 1 a la Billboard, el 1980, Step by Step, Native Love, la cançó de Deep Pine.

Avui, a Hot Dance 80, estem fent un especial del DJ holandès Ben Librand, un DJ que fa remix, que fa el gran mix amb més de 100 temes de cada any, que també ha fet ràdio. En definitiva, un home que la música dance és la seva vida des de fa molts anys. Estem escoltant ara Tout de Venu, un tema de Ben Librand.

tal com hem dit, va fer sessions a la ràdio, més exactament a Ràdio Verònica. El seu show era In The Mix. Va ser el primer transmet a barreja sense interrupcions al Dutch National Radio el 1983. Els seus primers oients van ser Armin van Buuren i Tiesto. Us sonen? Això és Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. You ready to kick some ass?

Una cançó de Dump els DJ anomenada Sucker DJ. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 i els darrers minuts d'aquesta edició d'avui no podien acabar d'una altra manera que amb el gran mix d'Albert Libren de l'any 1983.

0: Joan Bonstolk, una cançó d'Indie, que potser és la primera vegada que l'escoltes perquè coneixes el DJ Summit My Life.
1: Don't you talk about me, boy.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que ha dominat pel sol, però amb intervals de núvols, fins i tot amb algunes nuvolades entre el matí i el migdia, mentre que a la tarda s'imposarà més el sol amb alguns núvols alts. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 26 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima tornarà a arribar als 33, amb una humitat moderada i amb xafogor intensa. Bé, fem la de gregal fins a mig matí i deixar boc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable en conjunt, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos a l'inici i final del dia, i cel més clar a mig matí i a mitja tarda, tot i que amb alguna nuvolada al migdia sense massa importància, i amb una temperatura que continuarà sent molt alta i es mourà entre els 26 de mínima una nit més, mentre que la màxima estarà entre els 32 i 33, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble de gregal fins a mig matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol més alterada, més considerable a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Els castellers d'Alfoja han descarregat aquest diumenge, 9 d'agost, al Passeig Marítim, la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que acosten aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca del Penedès i el 30 a Albinyana.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
5: Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, I sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes doncs, proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
4: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació. Si fem repàs als actes de la Festa Major de Cubelles de dimarts 11 d'agost, les activitats es traslladaran al Passeig Marítim a partir de 8:15 de la tarda. Els castellers del Foix de Cubelles oferiran un taller de castells obert tant a infants com també a adults, mentre que el projecte Cubelles Solidària organitza també al mateix espai un taller infantil de salts de colors. La jornada es completarà a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV amb el monòleg Jarana de l'humorista Guillem Estadella. La regidora de Cultura, Renata B2, ho destacava d'aquesta manera durant la seva estada a Ràdio Cubelles.
5: Tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu que aquell dia doncs, poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere IV.
4: Un dia abans, el dimarts dia 11.
5: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15 que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que poder s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
4: El moment més esperat arribarà aquest dijous 13 d'agost amb el pregó que donarà inici oficial a la Festa Major de Cubelles 2026. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la concentració de la comitiva a la plaça de la Vila, integrada per representants de les colles de l'agrupació de balls populars, els castellers del Foix, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, acompanyats pels grallers de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Mitja hora més tard, als jardins de Can Travé, Josep Marcilles serà l'encarregat de pronunciar el pregó que donarà inici i tret de sortida oficial als dies centrals de la Festa Major.
5: En aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcilles. Ell explicarà els motius pels quals doncs, se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i crec, bueno, tots els que van formar part de la comissió van creure que havia de ser ell el pregoner. I em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent.
4: Segons ha explicat la regidora de Cultura, enguany es consolida el canvi introduït l'any passat en el format del pregó. Després de traslladar-lo del migdia del 14 d'agost al vespre al dia 13, el dia abans, aquest 2026 l'acte començarà, com dèiem, dijous 13, mitja hora més tard, a 9:15, amb l'objectiu d'aprofitar millor l'ambient dels jardins de Can Travé. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubella, Herrera Tavedós, ha avançat algunes de les novetats de la programació de divendres 14 d'agost, vigília de la Festa Major. Una de les jornades més tradicionals, com dèiem, d'aquesta festa. Els actes començaran amb el toc de matinades a càrrec dels grallers de l'agrupació Valls Populars de Cubelles i el llançament dels 12 morterets, que marcaran l'inici de la jornada festiva. Després d'haver incorporat l'any passat un concert de gralles posterior als morterets, enguany s'ha optat per recuperar el format tradicional i no programar cap activitat fins a la cercavila popular de la tarda. Així doncs, l'activitat de divendres seguirà a la tarda a 6:45, quan començarà l'exhibició de les colles de l'agrupació de Valls Populars de Cubelles i tot seguit s'iniciarà la cercavila popular fins a arribar a la plaça del Mar. Una de les novetats que es manté és l'avançament de l'horari del castell de focs artificials, que tornarà a començar a 10:45 de la nit en lloc de les 11, un canvi introduït l'any passat per tal d'afavorir la participació del públic en les activitats posteriors. Després del castell de focs artificials tindrà lloc la cercavila nocturna pel passeig marítim i pel que fa a l'actuació de les colles de foc estarà condicionada pel Pla Alfa, segons explica també la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
5: Del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb Alfa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del Pla Alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana, la València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, que hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
4: I una altra de les principals novetats d'aquesta edició del 14 d'agost, Festa Major, és l'ampliació de l'oferta musical nocturna amb la programació de dos espais de festa. D'una banda, la plaça del Mar acollirà el tradicional ball de vigília amb Pirates Rumversions i la música d'Aquiles amb servei de bar. De l'altra, a partir de les 11, el passeig de la Mar Mediterrània, també el 14 d'agost a la nit, davant del búnquer de la platja, hi haurà l'escenari de la nit jove amb les actuacions de Romo, l'espectacle Bestial Show i la música de Teo. Segons Renata Bedó, regidora de Cultura, aquesta doble proposta respon a la voluntat d'oferir alternatives musicals per a públics diversos i ampliar així les opcions de participació durant una de les nits més esperades de la Festa Major.
0: L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa que es va acumulant durant tot l'any i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. El conjunt del Garraf, l'atur, també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya, l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també crea llocs de feina que considera de qualitat.
6: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades. El síndic de Greuges ha tramitat 16 queixes i actuacions relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles durant el 2025. En 9 d'aquests casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració cubellenca, segons es recull en l'informe anual del Defensor de la Ciutadania. I és que el síndic de Greuges ha publicat recentment un informe anual centrat en la seva activitat a Cubelles. Segons aquest recull de dades, durant el 2025 hi ha hagut un total de 71 queixes i consultes. Les polítiques socials amb 28 i les polítiques territorials amb 24 són les

0: actuat amb un tema d'habitatge, un d'infància i adolescència i un de mobilitat i transports. Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. A motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre, i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre.
1: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic unitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:45 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
3: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, t'asseguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, doncs se m'ha passat molt l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
2: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
3: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig

0: del Festival de l'Humor, hi ha un punt que és com, jo a Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu, vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio, vull dir, clar, jo moltes vegades surto quan vaig a poble, hòstia, sí, soc de Cunit i, hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
1: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Samantha?
5: Fades!
4: Quina beneitura, no?

Molt bon dia, bona tarda, bona nit, segons os agafi. El meu nom és Ivan Madrigal i això és Vents de poesia, tempesta de rock. Un espai en el que explorem les relacions entre poesia i rock and roll, i en el que encara confiem i considerem el disco, la obra del disco, com una obra completa d'art. Avui dia que sentim cançons desperdigades, cançons soltes, el disc, en aquestes èpoques a les que retrocedim, es considerava una obra d'art. Una cosa que es pot apreciar, per exemple, d'una manera molt senzilla en el disco Berlín. Un disco en el que en la versió espanyola es va a censurar una de les cançons més impactants, una cançó que es diu The Kids, cosa que va alterar tot l'ordre que havia pensat l'autor per al disco. Si us sent la versió espanyola i la versió americana d'aquest mateix disco, es troba una bona sorpresa perquè s'ha trencat tota l'harmonia que tenia el disc entre la cara A i la cara B, això que sona ara com de l'edat mitjana, era en la seva època bastant, bastant important. I parlant de discos, no hi ha manera d'evitar parlar del millor disco per molta gent de Lou Reed, el disco Transformer, produït per David Bowie, del que sentirem una cançó molt especial, molt coneguda, jo crec que tothom la conec, fins i tot gent que no té ni idea qui és Lou Reed. És curiós com en un disco en el que apareixen tot el submundo de Nova York, d'aquesta manera en la que Lou Reed ho feia aparèixer, perquè ell òbviament estava ficat en aquest món, però el seu punt de vista és un punt de vista molt objectiu. Ho veu o narra amb una certa distància, sense jutjar-ho, sense fer ningú tipus d'opinió ni judici de valor, i fent servir el que es diu el jo poètic, no? Moltes vegades, quasi sempre, és molt difícil de dir si és Lou Reed o no és Lou Reed el personatge, no? Jo personalment penso que és millor considerar que existeix aquest jo poètic entre el mateix Lou Reed i la cançó. És verdaderament un xoc, una cançó que ressalta molt en aquest disco de rock and roll, de cop sentir aquesta cançó que té un to, té una manera d'aparèixer molt solemne i que parla de coses ben senzilles. Es diu Perfect Day i la seva idealització d'un dia perfecte simplement pues, anar al zoo, a donar de menjar als animals, després anar al cinema, potser, i simplement a casa, o prendre unes sangries en un parc i després anar a casa. Això és Perfect Day de Lou Reed.

Als amants d'aquesta cançó els recomanaria l'exercici d'escoltar-la amb una versió que va sortir en el seu disc The Raven de l'any 2003. És un disco doble dedicat exclusivament a Edgar Allan Poe, el gran poeta romàntic, i que és realment impactant. Està interpretada en aquest cas per Anthony, una mena de hermafrodita amb una veu molt especial que Lou Reed va descobrir i que té un disco absolutament ineludible, un disco que es diu I am a bird girl now. Quan introduïa una mica el tema dels beatniks, no m'estava inventant la relació entre els beatniks i els romàntics, i ho fa una mínim de immersió en el món dels beatniks. De seguida es va trobar el nom de William Blake, per exemple, amb una de les grans influències, o el nom d'Arthur Rimbaud, el gran poeta maleït francès. La següent cançó proposada per el dia d'avui és una cançó d'un disco de més endavant, el disco Legendary Hearts. És la cançó, a més, que dona nom al disco. És un disco de 1983. Ens està parlant de figures de més que de persones, de personatges com legendaris. Introdueix el nom de Romeo, per exemple, i fa un exercici, per dir-lo d'alguna manera, de posar aquests personatges en la vida d'avui dia. És interessant encontrar-se a Romeo conduir un cotxe o ficar-se drogues adulterades a l'interior del seu cos. El disc és un disc molt notable i la cançó sona així.

El següent tema que sentirem és un tema que parla d'un Lou Reed íntim. És un tema que es diu My House, que apareix en un disc de 1982 que es diu Blue Mask. Està parlant simplement de la seva casa, de la bona vida que porta amb la seva moto, la seva poesia, la casa, i la casa com un entorn ple de poesia. Una poesia que, com la poesia dels romàntics, com la poesia dels maleïts, com la poesia dels beatniks, té un especial aprecio per la llibertat. En el cas dels romàntics, aquesta llibertat és conquistada, i un concepte que és molt important, que és el de revolució. Es canvia el sentit d'aquesta paraula, el significat d'aquesta paraula, des del de revolució com una volta completa, és un concepte còsmic, fins a un trencament. I això precisament és el que fan els romàntics, no? En aquesta època, Lou Reed estava casat amb la segona seva esposa, va tenir tres, que es deia Sílvia, i d'ella parla, precisament en la cançó. Aquesta és My House, de Lou Reed.

Els temes més escabrosos, els temes més difícils a vegades de tractar, Lou Reed acostuma a tractar-los amb unes melodies, amb unes cançons fins i tot alegres o molt animades, o fins i tot a vegades amb un to certament infantil. La següent cançó és un perfecte exemple d'un dels temes que ha acompanyat a Lou Reed durant bona part de la seva carrera. Es diu She's My Best Friend. Quina és aquesta millor amiga de Lou Reed? No és una dona. No és altra que l'heroïna. És una cançó dedicada a aquesta droga a la que va dedicar bona part de la seva vida. Apareix en el disc Coney Island Baby, un disc del 1976, un dels seus discos més notables. Això és She's My Best Friend.

Pues amb aquesta melodia de Like a Rolling Stones de Spirit ens despedim per avui. Espero que us hagi agradat el programa. Moltes gràcies per escoltar-lo. I fins la setmana propera.

0: Escolta Ràdio Cubelles. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge. Menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa.
1: Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Doncs comencem la selecció d'avui amb el compositor Gustav Mahler, nascut a la República Txeca i format a Àustria, a Viena. Un fragment de la sinfonia número 2 en C menor, anomenada Resurrecció, l'Andante Moderato, que interpreta l'Atlanta Symphony Orchestra dirigida per Joel Levy.

Hem escoltat un fragment de la simfonia número 2, Resurrecció, de Gustav Mahler, compositor i director d'orquestra. I continuem amb Mozart i amb el piano com a protagonista, amb un fragment del concert per a piano número 24, a l'Allegretto, que interpreta el pianista Walter Gieseking amb la Filharmonia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan.

24 en C menor de Mozart amb el pianista Walter Gieseking, anem a una part que ens acompanyarà també una gran veu, la de la soprano italiana Amarilli Nizza, amb unes peces, amb unes àries de Puccini de la seva òpera Turandot. És Signore Ascolta, In questa regia i Tu che digel sei cinta, amb l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava, dirigida per Gianluca Martinenghi. Doncs amb Puccini, la seva òpera Turandot, i amb la soprano Amarilli Nizza.

Hem escoltat una gran soprano, Marilinitza, amb aquestes àries de Puccini, de Turandot, i anem ara a un gran tenor, el nostre Josep Carreras. Serà d'una peça diferent, de la sarsuela El Caserío, una sarsuela ambientada a Euskadi, al País Basc, del compositor Jesús Guridi, amb lletra de Federico Romero i Guillermo Fernández. Doncs escoltarem una romança. L'orquestra és la English Chamber Orchestra, dirigida per Antoni Ros Marvà, i el tenor, com ja he dit, Josep Carreras.

ha estat la veu de Josep Carreras amb aquesta preciosa romança de la sarsuela El Caserío de Jesús Guridi. I continuarem amb sarsuela. Del Barberillo de Lavapiés de Francisco Asenjo Barbieri escoltarem el preludi. I a continuació de La Revoltosa de Ruperto Chapí, la cançó hongaresa, també amb la veu de Josep Carreras i amb la English Chamber Orchestra dirigida per Antoni Ros Marbà.

Hem escoltat tres fragments diferents de sarsueles, un gènere també molt interessant, i acabarem el programa amb el compositor finès Jan Sibelius i el seu poema simfònic Finlàndia, dedicat a la seva terra. L'interpreta la Filarmònica de Berlín amb la direcció de Herbert von Karajan.

ha estat el poema sinfònic Finlàndia, de Jean Sibelius. I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: avui.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs avui iniciarem un tema que ens portarà fins Nadal, més o menys. Parlarem d'aquelles cançons que han format part de la banda sonora d'alguna pel·lícula, però que eren anteriors a l'estrena de la pel·lícula.
0: Així doncs, no parlarem de temes mítics del cinema com la fanfàrria de la Guerra de les Galàxies,
1: no.
0: O de la d'Indiana Jones.
1: Tampoc.
0: No? Tampoc de peces romàntiques com el tema central de Love Story, o altres trepidants com Mission Impossible o les de James Bond?
1: No parlarem de cap d'aquestes, perquè totes elles van ser fetes a propòsit per la pel·lícula i estem dient que farem peces que existien anteriorment. Llavors, com que de bandes sonores amb aquestes característiques, és a dir, que tenen cançons compostes abans de la pel·lícula, n'hi ha una molt gran quantitat, per anar-vos-les presentant, el que hem fet ha sigut ordenar-les i les hem classificat en diverses categories segons el tipus de pel·lícula. Per on començarem, Javier?
0: Doncs mira, hem reservat un apartat especial a un director que ens té acostumats a excel·lents seleccions musicals per les seves pel·lícules. Es tracta d'en Quentin Tarantino.
1: Correcte, però aquest el deixarem gairebé pel final de la sèrie. Saps què? Doncs que dit tot això que hem dit, avui començarem amb la categoria, diguéssim, més evident, més òbvia, quan parlem de música, el cinema. És a dir, els musicals.

0: I no van ser ells els inventors, però sí que van ser un dels primers en aparèixer en pel·lícules musicals, fent d'ells mateixos, això sí, i amb les seves cançons.
1: Evidentment, estem parlant de The Beatles, que amb el tema Hard Day's Night van donar nom a la seva primera pel·lícula, que, per cert, no seria l'última.
0: Doncs no, no, perquè tot, fins i tot en van fer, sembla que van ser 5 en total, eh?
1: Sí, repassem-les.
0: 4 per la pantalla gran, que eren A Hard Day's Night, Help, Yellow Submarine i Let It Be.
1: Sí.
0: Sí, i una mateixa més per televisió.
1: Correcte.
0: Magical Mystery Tour, basada també en l'àlbum del mateix títol.
1: Sí, senyor.

0: Igual que els Beatles, molts altres grups van aprofitar la seva fama per fer aparicions en pel·lícules en què interpretaven les seves pròpies cançons. Ho han fet Rolling Stones o, entre molts altres, Los Bravos, en el panorama nacional. Si bé és cert que les cançons incloses en aquests discs, en aquests films, són preexistents, i és per això que les esmentem, també és veritat que el seu ús és obligat pel protagonisme del grup o cantant.
1: I el mateix podem dir d'un altre estil de pel·lícules, les anomenades biopics, entre les quals podem trobar Rocketman, la biografia d'Elton John i a la banda sonora de la qual pertany aquest amb Still Standing que ara estem escoltant. I hem escollit aquest tema entre els més de 20 que formen part de la banda sonora perquè ens ha semblat que és el que millor representa l'esperit de la pel·lícula, on, en què se'ns mostra la caiguda d'Elton John en el consum de drogues i la seva posterior recuperació.
0: Clar, clar. I per això hem cregut que I'm Still Standing, o sigui, encara m'aguanto dret, és un bon resum de la trama. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face.

0: mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran.
1: En el mateix sentit, hem d'anomenar Elvis, la pel·lícula biogràfica sobre la figura del rei del rock, i que, naturalment, està repleta de les seves cançons, entre les que hem escollit aquesta Trouble, que és la que està sonant.
2: Altres films semblant no els anomenem perquè les cançons que hi apareixen són originals fetes expressament per la pel·lícula, com és el cas de Dringles, la pel·lícula basada en la vida i carrera de The Supremes, amb el grup Diana Ross.

0: Encara una altra pel·lícula d'aquestes que podríem qualificar de monogràfiques és Mamma Mia, amb una banda sonora tota ella basada en cançons del grup suec ABBA.
1: La pel·lícula porta per títol el mateix que una de les seves cançons més conegudes, però per representar-la hem escollit aquesta, que creiem que resumeix un dels seus objectius, un dels objectius d'ABBA al fer aquest espectacle. Money, money, money. Perquè és obvi que de calés aquesta pel·lícula n'ha fet molts, més de 600 milions de dòlars a tot el món.
2: Love is a many splendid thing, love. Lifts us up where we belong. All you need is love.
3: Please don't start that again.
2: All you need is love.
3: A girl has got to eat.
2: All you need is love.
3: She'll end up on the street.

0: I ara deixarem enrere les pel·lícules basades en un únic intèrpret o grup i passem a les que ens ofereixen un ampli i divers ventall de temes.
1: I per mostrar-hi ampli aquest Elephant Love Medley que surt de la banda sonora de Moulin Rouge i que recull una bona quantitat de temes d'amor, entre els quals All You Need Is Love, dels Beatles, I Was Made For Loving You Baby, de The Keys, In the Name of Love, de U2, o sigui U2, o Your Song, d'Elton John, per anomenar-ne només algunes de les que hi apareixen.
0: Evidentment, aquest tema i altres de la banda sonora, recordem, per exemple, Lady Marmalade,
1: sí,
0: són adaptacions, però ho són de temes que sí que són anteriors a la pel·lícula, i és per això que sí que els introduïm en el nostre recull.
1: Molt bé. Doncs bé, parlant de musicals, per exemple, no inclourem Grease, perquè les cançons allà són originals per la pel·lícula. Cap d'elles és anterior. I ara escoltem-ne una altra extreta de Moulin Rouge. La deixarem sonar una estona perquè tingueu temps de descobrir-ne l'original, ja que aquesta és també una adaptació.

Aquesta és tota una demostració de l'habilitat de l'equip d'arranjadors que van ser capaços d'adaptar músiques modernes per donar-los el color de l'època dels cabarets, com en aquest cas en què barregen Roxanne, de The Police, amb un tango titulat Tanguera, del compositor argentí Mariano Mores.

0: Aquest és el conegut tema de Village People Go West, que va formar part de la banda sonora del musical australià The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Un road movie que explica les aventures de dues drag queens i una dona transgènere que creuen el desert australià en direcció oest, per això el Go West, a bord d'un autocar que elles bategen amb el nom de Priscilla.
1: I hi ha temes que apareixen en múltiples pel·lícules, probablement perquè el seu missatge és tan clar i potent que és la millor opció a l'hora de transmetre la idea.
0: Exacte. És el cas de Will Survive, de Gloria Gaynor, que tenim a Priscilla, que apareix en aquesta mateixa pel·lícula, i que trobarem una altra vegada quan parlarem de Marte, The Martian, o en el mateix Mamma Mia, que fa una estona anomenàvem i que podríem haver utilitzat per il·lustrar aquella pel·lícula del mateix nom, però que també apareix a Priscilla.

0: I encara a Priscilla també trobem aquest Shake Your Groove Thing de Peaches. Peaches and Herb,
1: sí.
0: Que apareix en una altra pel·lícula també radicalment diferent. És aquesta de Shrek 4.
1: Sí, aquella de dibuixos animats.
0: Exacte, sí, sí.
1: Bé, doncs entre els musicals hi tenim el subgènere de les pel·lícules de ball. I amb el primer exemple tornarem a anar cap a una banda sonora gairebé monogràfica.

0: del títol, el Night Fever.
1: Sí.
0: Però també en trobem d'altres que eren anteriors, com aquesta que ara estem escoltant, How Deep Is Your Love.
1: La pel·lícula la va protagonitzar John Travolta just abans de participar a Grease, aquella que anomenàvem abans. Allà, a Grease, a més de ballar, cantava.

0: I una altra pel·lícula de culte pels amants del cinema de ball és Dirty Dancing. I una de les peces més recordades és The Time of My Life, que ballen els protagonistes a l'escena final, en què ell la sosté en l'aire fent l'àngel.
1: Mm-hmm. The Time of My Life va ser escrit expressament per la pel·lícula i per això no us la presentem en el nostre recull, mentre que la que estem escoltant, You Don't Own Me, interpretada per The Blow Monkeys, sí que era una cançó anterior al film.
0: Com tornarem a veure en més d'una ocasió, l'aparició d'un tema en una pel·lícula d'èxit ens permet conèixer el treball d'intèrprets o grups que potser d'altra manera ens passarien desapercebuts.
1: És veritat.

0: La banda sonora de Dirty Dancing també incluïa Hungry Eyes, que és aquesta que estem escoltant interpretada per Eric Carmen. Un altre cas, com això que deies fa un moment, hi havia un altre cas de cantant que si no fos per l'excusa d'aquesta cançó potser no hauríem anomenat mai.
1: Sí, tot i que inicialment com a cantant del grup Raspberries i posteriorment com a solista, ha tingut diversos èxits al llarg de la seva dilatada carrera.
0: Sí.
1: Una carrera que va iniciar el 1967 i que actualment encara continua actiu.

0: Arribarem al final d'aquest primer capítol dedicat a les cançons anteriors als films que les han inclòs a la banda sonora amb Billy Elliot. La pel·lícula que explica com un jove d'11 anys, nascut i criat en un barri obrer dels voltants de Londres, a la seva perifèria, ha de lluitar per aconseguir aprendre ballet, el seu somni, lluitant contra els estereotips de l'època al respecte de la participació dels nois en el ballet clàssic.
1: Doncs estem escoltant I Believe, interpretada per Stephen Gatley, un cantant irlandès tampoc massa conegut i que va tenir una curta carrera degut a

0: I marxarem deixant-vos encara amb un tema de Billy Elliot. Es tracta de Bang a Gong, Get It On, de T-Rex.
1: Aquesta banda anglesa de rock sí que va ser força coneguda en el període de 1967, en què es van formar, fins al 1977, en què es van dissoldre.
0: Un dels seus temes més coneguts és precisament el que estem escoltant i amb què us deixarem fins la setmana que ve, que reprendrem el tema parlant de cançons no originals aparegudes en comèdies. Ja veureu que n'hi ha un bon grapàs. Fins llavors, amics, cuideu-vos molt.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
5: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
6: El pregoner de la Festa Major 2026 seran Josep Marcilles i Massuet. La comissió del pregó de la Festa Major ha pres la decisió després que, per primer cop, recordem que es fes una crida pública a les associacions per presentar candidats que havien de complir uns requisits. I, evidentment, nascut a Cubelles fa 81 anys, en Josep Marcilles és una de les persones que millor representen la implicació ciutadana i l'estima cap al poble. Al llarg de la seva vida ha participat activament en àmbits de la vida pública diversos, la vida associativa, cultural, esportiva i social del municipi, contribuint de manera constant al desenvolupament i cohesió de la comunitat de Cubelles. La seva trajectòria inclou una etapa política, l'entesa per Cubelles, primer com a regidor i després com a alcalde, però també una implicació en entitats. Durant més de 20 anys ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral L'Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles o membre de la junta de la Fundació Estapé o soci fundador del Club Tenis Cubelles, entre altres vinculacions. Per aquest motiu, doncs, avui saludem en Josep Marcilles. Gràcies per atendre'ns i benvingut.
7: Molt agraït, moltes gràcies i bon dia.
6: I bé, comencem en primer lloc com ha rebut aquesta decisió d'encarregar-li el pregó. Quan li diuen, quina és la primera resposta?
7: Bé, no deixa de ser una sorpresa monumental, perquè tal com et fa la crida a l'Ajuntament, no t'esperes que la notícia principal i que et volen donar en aquells moments és que siguis el pregoner de la Festa Major d'enguany del 2026, sinó que te l'enfoquen des d'un altre vessant. I en aquells moments, quan me l'enfoca l'alcaldessa, realment anem per una via de que hi estàvem treballant durant certs anys amb la Fundació Estapé, i és clar, jo ja anava per un altre camí quan ella em talla i em dona, doncs, la sorpresa de que és per ser el pregoner d'enguany. És evident que és una gran responsabilitat. En aquells moments dius sí, conscient de per què t'agrada i t'honora agafar aquest càrrec, però després dius, mare de Déu, on te'n poso, què haig de fer, m'ho haig de preparar, però bé, amb molta satisfacció i agraït de que pugui desenvolupar aquest any aquest paper de pregoner.
6: Sí que en l'última dècada, no, hi va haver aquesta decisió, no, d'encarregar el pregó, doncs, a persones això estretament vinculades, no, amb Cubelles. Per primer cop, doncs, aquesta vegada més s'havia fet, s'havia obert també que les entitats presentessin candidatures. No sé si això també, el fet que hi hagués aquesta obertura i participació, també doncs, ho agraeix, no? Ser l'escollit, havent-hi, doncs, això, no? Aquesta possibilitat més oberta.
7: Sí, és una vessant, crec jo, important, ja que hi poden haver diversos criteris, no? El que busques una persona famosa fora de Cubelles, o anant apurant aquelles persones, n'hi ha en tots els àmbits de la nostra vila, que tenen prous mèrits, o uns més que altres, per descomptat sí, però cal aquells que arriben a la població. I crec bàsic que primer s'apuri totes les possibilitats de triar, diguéssim, pregoners dintre de la nostra vila. I crec que encara n'hi ha uns quants i aniran sorgint, per descomptat, al llarg del temps, aniran sorgint pregoners.
6: Com viu normalment la festa major?
7: Bé, a la meva edat hi ha quasi com un clàssic l'ofici de festa major. Per descomptat, el Castells de Focs no me'ls perdo mai. És un espectacle que no es pot deixar de veure. Dones un tom per totes les atraccions, les orquestres, les músiques que hi ha. La Cercavila, per descomptat, independentment de que pugui dir que també aprofito per fer fotografies, encara que cada any es puguin anar repetint, però cada any són diferents. Això que quedi ben clar. I altres actes com hi pot haver, si hi ha un espectacle musical, algunes vegades a teatre o algun acte esportiu. Però d'una forma clàssica i amb el gran dinar o el dinar de festa major d'un àmbit familiar.
6: Serà amb el pregó la vegada que hi participa, però més directament? O hi havia participat més en la part més, diguéssim, festiva o tradicional de la festa major?
7: No, aquesta vegada de forma directa, si bé havia participat com a invitació per alguns pregoners, sí, però aquesta vegada em toca de forma directa i no hi havia participat mai ni amb la seva elecció.
6: I no sé si ha tingut una vinculació amb balls populars o amb algun element festiu en concret, no? Que sigui, no? Entenem que els balls i els elements festius són el tret més diferencial, no? de la festa major, també.
7: Bé, de forma directa no. Evidentment, quan has estat a l'Ajuntament, sí que t'has implicat de forma indirecta amb la regidoria corresponent, doncs donant la teva opinió, expressant doncs aquelles coses que es poden millorar o es poden fer, però no d'una manera directa amb el que són els balls populars, la grupa.
6: I què en pensa del format actual de festa major? Com el veu?
7: Jo he vist una evolució de la festa major dels anys que jo era més jove, de la joventut i posterior, que ha anat evolucionant de forma adaptada als temps actuals i a la forma de vida actual i de la seva gent. Però hi ha uns elements clàssics que es van mantenint i crec que això és l'essència de la festa major d'un poble. Castell de Focs, des de temps immemorial, jo recordo que sempre hi han estat més o menys esplendorosos, més rics, de més durada, etc, etc. Però el Castell de Focs no hi pot faltar. Després, la Cercavila, que evidentment en la meva època quasi podríem dir que la Cercavila no era pròpia als seus elements que hi participaven de Cubelles, sinó que no n'hi havia i llavors es anaven a buscar a poblacions veïnes. Era més aviat petita, però ja hi havia Cercavila, ja se celebrava. A mi que ha passat el temps han anat ampliant i ara realment tenim una Cercavila de primera categoria. Després l'ofici de festa major i el ball de festa major. Independentment de, es feia més abans que ara, possiblement, més activitats esportives. Sortien o es feien més activitats esportives. Ara també se'n fan, en aquest sentit. I ara bé, doncs, els concerts també eren típics abans, tal vegada n'hi havia algun més, però també és un acte de festa major.
6: El ganxo per cridar-lo a l'Ajuntament va ser la Fundació Estapé, abans ho ha comentat, no? Després d'haver estat vinculat a moltes activitats, que també després anirem parlant, últimament s'està centrant en posar al dia aquesta fundació, oi? Com li arriba també aquest paper? De formar part del patronat inicialment? Bé, la seva relació amb la fundació, com li arriba i sí, quin és el seu paper actual?
7: És molt fàcil perquè l'alcalde és patronat de la Fundació Estapé. Per tant, quan un accedeix al càrrec de l'alcaldia, automàticament ja ets patró de la Fundació Estapé. I així, durant uns anys, en representació, diguéssim, de l'Ajuntament de Cubelles, de la Fundació, doncs em vaig formar part. Arriba un moment que s'acaba el període d'estar a l'alcaldia i el que era secretari de la Fundació va morir. Llavors el president de la Fundació era mossèn Joaquim Lluís, em proposa si vull agafar el càrrec de secretari. Bé, són propostes que es fan, però que pràcticament amb la gent que hi havia, bé, però hi vaig accedir voluntàriament a fer-ho, i des d'aquell moment, i això devia ser cap a l'any 2007, 2008, o 8 més que 7, que ja sóc secretari de la Fundació Estapé, fins avui, 2026, que ostento aquest càrrec, juntament amb altres patrons que ja molt més antics han sigut patrons, i voldria mencionar a l'Amàlio Pérez, a Lluís Pineda i altres que ja no hi són, ja han estat també molts anys fent de patró.
6: I què ens pot explicar de la situació actual de la Fundació? La gent sobretot pateix per la casa, no? Suposo que és el que li arriba més, no? A nosaltres a la ràdio també. Què ens pot explicar d'aquesta situació?
7: Bé, no és gens agradable viure una situació d'una fundació que s'hereda per una renúncia d'unes monges que, veient un porvindre, un futur bastant negre, ja el traspassen, el deleguen a la Fundació Estapé. Una fundació que també neix amb molt pocs recursos, si no troba un recolzament de les administracions per tirar endavant el projecte que, amb un aspecte social, via, diguéssim, delegat, que la seva finalitat fos activitat social. Ho dic d'una manera genèrica, ell encara marcava més l'aspecte de la seva fundació. Té moltes dificultats per tirar endavant, ja he dit, sense trobar a les diverses propostes fetes per obtenir recursos, cap d'elles es va acceptar, fins que ja, traspassant amb el temps, havent hagut un lapsus de canvi de junta oficial que la pròpia Generalitat no admet per unes qüestions administratives, que la renúncia que havien fet uns patrons en el seu moment, tota la junta, patrons i junta, doncs torna a recaure sobre aquesta junta que ja havia dimitit i plegat, torna a recaure el pes de tirar endavant la fundació. Amb els mateixos recursos, que eren zero pràcticament. El lloguer que es cobrava de la tèrmica, dels terrenys de la tèrmica, van servir per anar cobrint tota la posada en dia de tots els béns que disposava la fundació. Això s'ho emportava inclús donar d'altres baixes a la Generalitat, etc etc. I tot això s'ho emportava, doncs, la gestoria per fer tots aquests tràmits. Actualment hi ha una finestra oberta que, en aquests moments, com que està en tramitació, en poder-ho discutir, parlar-ho i trobar un camí que ens pogués portar a terme alguna cosa positiva, no us puc dir res més que hi ha una via d'esperança de poder realitzar això. Però està clar, no hi ha hagut mitjans, diguem-ho d'aquesta manera, no s'han volgut agafar uns elements que potser haguessin permès que la casa torre de la Fundació Estapé, del doctor Estapé, no hagués arribat en aquest estat tan lamentable. Esperem ara que, si això sortigués bé, seria una de les primeres vies d'actuació de la Casa Fundació Estapé.
6: En tot cas, si hi ha novetats, en parlarem segur. Canviant de qüestió, perquè prèviament ha estat també molts anys sent el coordinador de Càritas a Cubelles, també responsable del Gran Recapte, del Banc dels Aliments a tot el Garraf. En tot aquest període al capdavant, doncs, d'aquestes iniciatives socials, sí que hi ha hagut èpoques també molt, molt difícils, no?, entre la societat cubellenca. Almenys recordem molts com va afectar la crisi, no?, aquells anys 2009 fins a 2015, més o menys. També com ha viscut tota aquesta etapa al capdavant de Càritas, també en aquells moments més complicats, què van poder fer, i també, doncs, què ens pot explicar de tota aquesta etapa.
7: Sí. A l'acabar l'etapa, diguem-ne, pràcticament de l'Ajuntament, el mossèn, juntament amb la persona, mossèn Joaquim Lluís, juntament amb la persona que cuidava de Càritas, amb la meva vinculació amb l'Església Parroquial de Cubelles, doncs em van proposar la possibilitat d'assumir la responsabilitat de Càritas. Llavors, devien ser l'any 2008-2009, hi havia un senyor que se n'en cuidava, però volien doncs, una altra forma d'actuació, o es desitjava una altra forma d'actuació, i així es va ser que vaig assumir, juntament amb el grupet de voluntaris que hi havia llavors, tirant davant la tasca de Càritas. Érem un grup de 5 o 6 voluntaris, i a la vegada, en aquells moments, tal vegada estigui parlant d'una assistència, una ajuda familiar sobre 15 famílies. Eren uns moments difícils i aquelles 15 famílies al llarg de, diguem, del període 2009 fins al 14-16, van passar de les 10-15 a les 40-45, i a mesura que van passar aquests anys, 2 anys més, vam arribar al límit de 64 famílies. Evidentment, mancaven recursos. Aquests recursos per part de Càritas eren poder ajudar aquestes famílies i sobretot amb la manca d'elles d'aliments, les necessitats bàsiques que una família necessita per viure. Algunes d'elles tenien recursos però molt minsos i els hi faltaven d'altres, com podia ser ajudar amb el lloguer o productes de farmàcia, medicines. Vam ampliar, diguéssim, la petició d'aliments a través del Banc dels Aliments. Era una, diguéssim, una institució ja reconeguda i regulada per la Generalitat i pel Banc dels Aliments, i fruit d'això vam arribar a obtenir aliments per poder oferir una cistella, jo diria, acceptable, bona. Sempre pot ser millor, tot depèn dels recursos. Per això ja en parlarem, faré després un petit esbós del gran recapte per recollir més recursos. Però sí que més o menys veníem a repartir a l'any, en aquesta època d'uns quants anys, de 64 famílies, a part de les esporàdiques que podien passar per la pròpia parròquia, volíem repartir el màxim, i aquest màxim arribava, depèn de l'estructura de les famílies, perquè 64 famílies pot ser una sola persona o 5 o 6. Estic parlant d'un promig. Hi havia de tot una mitjana. Unes 26, 27 tones, 30 tones anuals de menjar. Clar, és una quantitat acceptable, dient que les famílies rebien 2 entregues mensuals. 2 entregues mensuals. A part d'aliments bàsics, aquests que fem servir, necessitem la llet, la farina, oli, pasta, etc. Repartíem productes per nens infantils, productes de neteja, bé per la neteja personal o de la casa, i també productes congelats, frescos i fruita a través, ja dic, d'un conveni amb la Generalitat. El Banc dels Aliments. Una cosa em va portar associada a l'altra. Com que et vincules amb el Banc dels Aliments perquè fas les peticions, les sol·licituds, etc., estàs en contacte amb el banc, i el senyor que cuidava de la comarca del Garraf, i era un senyor gran, també es volia jubilar sense perdre la vinculació amb el Banc dels Aliments, però volia una persona que el pogués ajudar i a la vegada assumís la comarca del Garraf. Així es va ser, m'ho va proposar, ho vaig estar mirant, i poder durant 10 anys vaig ser el coordinador de tots aquells establiments que repartien, tipus Càritas o Creu Roja o els voluntaris de Sant Camil, etc., dintre la comarca del Garraf, repartien aliments, doncs era l'enllaç entre ells i el Banc dels Aliments. I durant el gran recapte és el que coordinava tots els establiments d'aquesta comarca, que després part d'aquests aliments els repartíem, es quedava a la comarca del Garraf, proporcionalment en funció de les necessitats que tenien, per descomptat. Perquè hi havia la sort, diguem-ho així, la gent durant aquests dies de recollida donava aliments, participava del que era el gran recapte, i hi havia poblacions que recollien molt més per lo que era la pròpia població. S'intentava una recol·lecta que pogués cobrir 3 mesos, i així es va ser. I part dels aliments, doncs, a altres institucions de la comarca es repartien. Primer, el punt bàsic, Cubelles, Vilanova, Sitges, cada un dels seus establiments, i després els sobrants, els excedents, en funció dels números que es feien, passaven al resto de la comarca per poder-ho repartir i que es quedés aquí. I si hi havia un excedent, s'anava a Barcelona i es feia arribar en altres llocs com a banc d'aliments que era. I també s'ha de dir que recollien moltes tones de menjar en aquestes 4 o 5 poblacions i el grapat d'establiments que hi havien que participaven del gran recapte.
6: Sí que hi va haver potser un abans i un després amb la pandèmia i, a més, també poc després hi va haver aquest canvi de model, no?, per instruccions de la Unió Europea, que de fet era també qui feia uns enviaments, no?, d'aliments, la Unió Europea, que cobria també un terç de l'any, més o menys, oi?
7: Sí, o de vegades va començar tal vegada amb més quantitat, però m'imagino que les necessitats de la Unió Europea, la part que dedicava per aliments, devia minvar i llavors va anar decreixent les quantitats que rebíem de la Unió Europea i és quan doncs, es van ampliant buscant més recursos i un d'ells devia ser el gran recapte. Europa també ens va ajudar molt en aquest sentit a poder tenir aliments i també ens ho havíem muntat de tal manera que poguéssim treure el màxim per beneficiar les nostres famílies.
6: I del canvi de model, però, que ha impulsat doncs, aquests últims anys a la Unió Europea, és a dir, deixar de fer enviaments i optar per aquests models de targeta, no?
7: Jo aquí...
6: En lloc de la donació directa...
7: Aquí jo no hi vaig arribar, però el model que es volia aconseguir, no sé si en aquests moments s'hi ha arribat, no, és una targeta que se'n fes càrrec el propi ajuntament o ho delegués amb una entitat beneficiària de la població que anés controlant, per dir-ho així, aquestes targetes, si bé una condició que expressava i era obligatòria que totes les famílies que havien de rebre o rebien aliments d'aquesta entitat benèfica, Cubelles era Càritas Parroquial l'encarregada de fer-ho, havia de ser aquesta família doncs, verificada, autoritzada pels serveis municipals de la població. Era a través d'una documentació que hi havia i que els serveis doncs, diguéssim, socials de la població tractaven de trobar i llavors les enviaven als serveis diguéssim, d'assistència. Crec que encara això no està desenvolupat totalment, però seria l'ideal una targeta anant establint les quantitats que es poden fer, limitant, controlant, esclar, amb una targeta, si no controles quins tipus d'aliment, de vegades, això passava ja algunes vegades, se'ns en va i se'ns en va de les mans comprant algun altre producte que potser no és tan bàsic, que és l'essència d'aquesta ajuda. No? Però no sé si ha arribat a fons, jo diria que no, però es treballa per aquest camí. Cada família que disposi d'una etiqueta amb un import en funció, evidentment, del número de membres que integren la família.
6: De manera que van directament a l'establiment i trien el que volen, no? En lloc d'una cistella tancada. No?
7: S'ha de regular en quin establiment es fa per controlar-ho, etc, etc. Sí que voldria fer una hincapié en un fet. Durant l'època de la pandèmia, que podem dir que va durar uns 2 anys, es va formar aquí un grup de 5-6 voluntaris fixes durant aquests 2 anys que cada 15 dies, amb les famílies també que hi anaven i seguint aquelles normes famoses, les distàncies, la mascareta, el gel, etc, etc, procurant que no estiguessin juntes quan s'esperessin, etc. Durant 2 anys, un grup de 5-6 persones va anar donant ajuda a aquestes famílies. És a dir, elles no van sortir perjudicades indiferentment de que hi hagués algun altre sistema que es poguessin fer arribar a menjar o ajudes a aquestes famílies.
6: Bé, parlem també de la seva etapa política com a membre de l'Entesa per Cubelles, del que en va ser regidor i després alcalde. Bé, segurament li va tocar doncs, el paper més de liderar l'Entesa en una Cubelles que ja havia canviat molt, no?, en comparació als 80 i 90, no?, on l'Entesa potser havia sigut més, havia governat més còmodament, no? I no sé com va viure, no?, també, potser dins de la seva etapa política segurament va viure Cubelles diferents, no?, i fins i tot el mateix partit també com va anar canviant, no?
7: Sí, sí. És evident que he viscut la transició de un grup que guanyava per majoria i una majoria gran. Quan jo vaig entrar l'any 87, la legislatura 87-91, d'11 regidors que érem, 9 se'ls van portar l'Entesa i 2 Convergència. L'any següent també hi va haver majoria, però després hi ha un grup format per gent del poble, amb agrupació de diverses tendències polítiques, però que llavors anava agafant força als grups polítics. Era evident que hi va haver una pujada i després una baixada de lo que era el grup de l'Entesa a l'hora d'uns resultats de les votacions. Què va implicar això? Que des de governar una majoria i que es treballava en equip, anar minvant aquesta majoria i per anar-se entenent amb els grups que formaven o que havien de formar el govern. I això no va ser fàcil. D'entrada, el primer any no va ser massa complicat, però després, a les altres legislatures, es complicava una miqueta. I la meva raó és de que les tendències dels grups polítics eren, doncs, fer callar una mica els grups municipalistes i seguir una miqueta les tendències del grup polític. Quan tots anem a treballar, diem per un municipi, pel bé de la seva gent, i això no es donava. I aquí va ser on jo vaig viure l'última legislatura amb una contextura bastant difícil i que no la desitjo per ningú. Viure-la d'aquella manera.
6: Bé, governar en minoria o bé de pactar...
7: Pactant, no... tot i pactant, seria molt difícil dir trobar-me traicionat. Tot i pactant o tenint un govern de pacte, però hi havia fugues dintre el govern de pacte. Això de vegades te'n dones compte i altres vegades et passa per alt. Però hi ha conseqüències i això em dolia molt. Però aquí, avui, com a pregoner i com amb aquest motiu d'aquesta entrevista, ja he deixat dit el que més o menys em va representar a mi al final de la temporada i no ve el cas dintre del punt de vista polític.
6: Sí que també va ser una època de creixement molt fort de Cubelles,
7: sí,
6: tant
7: sí,
6: urbanísticament
7: sí,
6: com demogràficament. També no sé si se sent especialment orgullós d'algunes
7: sí,
6: coses que
7: sí,
6: van
7: sí.
6: quedar i si d'altres diu, ostres, potser aquí ens vam equivocar. Vaja, no, hi ha d'haver de tot, no? Suposo.
7: Vam experimentar un creixement doncs, molt gran que fèiem els números a l'hora de donar el cens de cada any i portava un creixement quasi de mitjana entre el 9 i el 10% de creixement anual. Esclar, això va desfassar, podríem dir, la forma d'anar donant servei a la població. Això ens va fer prendre unes decisions que va ser... Jo estava a Hisenda, però també primer vaig col·laborar en regidoria d'ensenyament, d'esports, i també com Hisenda formàvem part de tot un equip de govern. Ampliar col·legis, anar per l'institut, crear un cap nou, crear la caserna de la policia i l'OPIC, aquest centre social Joan Roig i Piera, que tenim i per almenys durant molts anys està servint per entitats i per donar servei municipal. Tot això va fer que d'una escola rural que teníem anés creixent en unes escoles ja en una altra època que es van transformar amb el Charles Ribel, ampliant i creant dues escoles més, creant l'institut de secundària i un institut que encara el tenim allà, encara no s'ha lograt que li donin forma, i amb un CAP en aquells moments vam fer uns estudis, els vaig presentar i anaven creixent d'aquest 10%, i es va estimar per una població li corresponia de 15.000, però vam tenir una bona relació amb Sanitat, la Conselleria de Sanitat i la delegació que hi havia, i el va poder aconseguir fins a una amplitud d'atendre 20.000. Si bé les necessitats mèdiques pot ser que vagin en, o haguessin anat ampliant-se, de moment es va aconseguir i a mica s'ha anat transformant i adaptant-se al seu moment. Juntament amb això, doncs, hi havia la previsió de revisió del Pla General, que en aquests moments encara no s'ha fet, però el 2007 es plantejava ja revisió del Pla General i altres actuacions propis d'urbanitzacions, d'anar millorant en aquest aspecte per millorar la gent, la seva forma de viure, i també les festes que formava part de la vida del nostre poble, no? Entre elles la Festa Major.
6: I creu que ja hi va haver cap error o cap projecte que potser doncs, no va acabar tirant davant, no? Recordem, per exemple, el complex mixt esportiu hoteler, no? Que al final no es va poder fer, o es va parlar del port. Bueno, avui en dia sabem que serà una platja. No sé si són projectes que creu que potser hi van confiar massa en la seva època.
7: El projecte mixt esportiu hoteler estava ben dissenyat. Es va treballar molt amb el govern, va costar molt d'elaborar fins a arribar a l'aprovació en ple d'aquest projecte. I semblava que tirava endavant o que podia tirar endavant amb el desig pràcticament de tothom. Va venir la crisi, jo ja no hi era, no sé si s'hagués pogut fer alguna cosa més, jo crec que sí, particularment, però es va adoptar una solució legal però pràctica. La quantitat que es havia deixat com a penyora es va fer servir, ja que no es pot complir els terminis que estaven fixats amb el plec de condicions. Llavors es van dir, doncs, dissolvem, no pot ser, no compleix, ens quedem amb la penyora i aquí s'acaba aquest complex mix hoteler. Crec que per la població era un bon projecte, hagués canviat molt, crec jo, no sols per la població autòctona del poble, els que venen i els que podien venir i el que es preveia fer, i en canvi es va perdre amb un... Aquí tanco, s'acaba la història. El projecte esportiu, que en principi anàvem d'acord amb la Generalitat, després es va haver de tallar perquè la mateixa Generalitat, el tema de ports esportius, es va anar simplificant, tallant, i sí que es havia arribat inclús a presentar un projecte i pràcticament aprovar-lo, però la Generalitat ja, perquè depeníem de la Generalitat, ja també va tancar files amb aquest aspecte i ja no es va tirar endavant en aquest sentit.
6: Bé, no sé si de l'etapa política hi ha res més que vulgui comentar que no li hagi preguntat.
7: En aquests moments es van aconseguir, sobretot, escoles, institut, cap primera necessitat. El problema esportiu va quedar. També un altre punt que es va lograr dintre la legislatura va ser l'aprovació d'aquell famós pont sobre la desembocadura del riu, que ja estava contemplat amb el Pla General. Era necessari era necessari aquell pont fer-ho, perquè era el cordó umbilical entre una part de població i la nova que naixia per l'altra banda de la Mota de Sant Pere i el complex esportiu. Era necessari, aprovat per ple, per unanimitat de totes les forces polítiques, i quan després, amb la propera legislatura, gràcies a l'esforç d'algun grup polític, però que ja havia quedat aprovat amb la consignació pressupostària corresponent, doncs es va tenir de fer, però realment ja estava pràcticament fet. Jo diré una cosa. Li donem o es vesteix massa la fotografia final de tirar un projecte endavant. Aquell sentit de tallar la cinta en tota la pompa. Això vol dir que abans hi ha hagut uns grans esforços, poder pel mateix govern o per governs anteriors, de, des del punt de vista de crear el projecte, buscar recursos, aprovar-los de forma provisional, de forma definitiva, modificacions del projecte, llançar la proposta, l'execució, el contracte, etcètera, etcètera, fins a arribar a tallar la cinta. Abans hi ha hagut molt de treball. Tallar la cinta és la part més bonica i potser que agrada als polítics. Jo em passava, la veritat és aquesta. Jo el que volia i el que vam intentar treballar, no sols jo, sinó haig de reconèixer que en alguns moments determinats l'equip de govern que teníem, els regidors que m'acompanyaven, eren gent que tenia una idea de poble i així es va treballar. La cinta era l'últim terme, l'important era el davant i això no es valora massa.
6: Bé, hem d'anar tancant l'entrevista. Evidentment, doncs, sí que ens queda també doncs, la seva relació, per exemple, amb entitats centenàries com el Cor l'Espiga o l'Aliança, no?
7: Sí,
6: les dues entitats històriques de Cubelles.
7: És lamentable que en aquests moments estem vivint l'Aliança no com l'època que jo la vaig viure de petit i després fins a certa edat. El cinema que es feia allà, el ball que es feia allà, les revelles que es feien allà, concursos que es feien allà, fins que va desaparèixer. Vaig ser secretari durant uns anys, juntament amb el president el Pere Gelabert, als anys 70. Per tant, això també em va tocar viure, però un cert moviment, un cert espai de temps bastant bo, sense problemes. L'altra part que volia parlar és del Cor l'Espiga. Cor l'Espiga, formo part d'ell, no com a secretari, sinó com a vicepresident, però som un grup de persones i ens ajudem els uns amb els altres, o sobretot aquells que disposes de més temps o tens uns coneixements per poder-ho fer o disponibilitat, doncs ajudant la secretària en qüestió. Des de l'any 2017, juntament amb la Junta de la Teresa Jubal, hem tirat endavant el Cor l'Espiga. Si bé hem tingut alguns problemes de cantaires per propi de l'edat, en manquen alguns, en venen uns altres, però hem anat mantenint la societat. I un record del que vull manifestar i del que n'estic molt content és d'haver pogut portar a terme, juntament, doncs, diríem, amb la secretària, que vam treballar molt i moltíssim, poder celebrar els 125 anys, que és l'entitat, diguéssim, centenària o més antiga de la nostra vila de Cubelles, que va néixer a l'any 1900. I un dels actes que m'imagino que molts recordaran i quedarà gravat a la memòria és, dintre d'aquests 125 anys, el concert, la celebració, anar al temple, a la basílica de la Mare de Déu de Montserrat, on al final de la missa conventual la coral va cantar 3-4 cançons que ens van deixar poder cantar el que ja ha estipulat, i després, aprofitant que els castellers del Foix de Cubelles celebraven també els 5-6 anys, ja reconeixien la colla ja doncs, amb una certa categoria, van celebrar conjuntament aquests dos aniversaris, i com un acte de la població de Cubelles, imagineu-vos la coral cantant a l'altar major i un cop acabada de cantar un pilar de 3 o de 4 amb la pinya corresponent i amb el so de la... havia de... De la com es diu? El...
6: Del virulai de...
7: No,
6: la gralla.
7: De la gralla. El so de la gralla amb tota la basílica, amb el pilar i, curiosament, la basílica plena. Allò feia posar els pèls de punta i és el record que tots els que van poder assistir allà, de Cubelles, entre castellers, cantaires i acompanyants, vam ser de l'ordre de 170-180 persones que van acompanyar amb aquest acte. Va ser un acte apoteòsic i que et queda marcat per tota la vida i amb els anals de la història propi de cada entitat i de Montserrat. A més, celebrant Montserrat aquest any el mil·lenari, que formaven part també com a acte del mil·lenari de la població de Cubelles en la representació, per una banda, del cor l'Espiga i per l'altra banda... dels castellers del Fluix.
6: Doncs bé, Josep Marcilles, moltíssimes gràcies, ho hem de deixar aquí, hem fet aquesta extensa entrevista prèvia al pregó, tothom qui ho vulgui, el dia 13 d'agost a Can Travé, doncs podran veure també el pregó, un pregó que també a més retransmetrem en directe a Ràdio Cubelles i que també d'aquesta manera quedarà per qui el vulgui recuperar. Moltíssimes gràcies doncs per acompanyar-nos i conversar aquesta estona.
7: Solament en resta agrair a la comissió que elegeix el pregoner doncs, d'haver-me escollit, cosa que gairé i quedarà marcada en la meva vida per sempre i la dels meus familiars.
6: Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Fins una altra aquesta entrevista. Ja sabeu que la podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Que vagi molt bé. Fins la propera.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Joval.
2: Hola, molt bon dia, cubellencs. Aquí estem amb un nou programa de Com viure millor per donar-vos unes pistes de com està el món, la ciència, l'autocura i totes aquelles coses que ens fan la vida més agradable. Avui portem un tema que fa 50 anys va ser una ciència-ficció més enllà de l'esperada. Potser el terme de ciència-ficció era a les beceroles, quan el 1966 un director de cinema, en Richard Fleischer, va ser l'autor d'una pel·lícula que es va dir Viatge Fantàstic, on un submarí en miniatura que havia ideat per endinsar-se, en aquell cas la història parlava de ficar-se dintre del cos d'un científic i salvar-li la vida, arribaria a ser una realitat en la ciència. No li podem dir la ciència quotidiana, però fer-la una possibilitat que arribi a un grup gran de malalties i pugui arribar a persones que siguin senzillament bones persones i no cal que siguin grans científics per salvar-los. Un grup format per un pilot, un metge, un cirurgià i la infaltable ajudant es reduïen de mida per viatjar pel torrent sanguini fins al cervell i allà intentar curar-li els teixits danyats. Avui ja hi ha nanorobots. Nano, que vol dir molt petit, i robot, que vol dir això, robot. Màquines intel·ligents 100 vegades més petites que el gruix d'un cabell humà, capaços de complir aquesta missió. També de desfer coàguls, de portar molècules de quimioteràpia a les cèl·lules tumorals i fins i tot de regenerar teixits castigats, destruïts. Això, sí, de moment exhibeixen tot el seu potencial en els ratolinets i altres animals més grossos mentre s'ultimen els preparatius per saltar a l'humà els propers anys. Són la pròxima revolució de la medicina, bastant, bastant, molt a punt. El que plantejava aquella pel·lícula de ciència-ficció avui és una realitat. Un dels experts més reconeguts a escala mundial, el Samuel Sánchez, investigador de l'ICREA, a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, ens parla de que ja es disposen de petits dispositius terapèutics que poden moure's cap a una diana de manera molt selectiva, com ara sigui, doncs això, una cèl·lula tumoral, i allà administrar un fàrmac o actuar de sensors i proporcionar dades en temps real sobre el progrés d'una malaltia. Eficients i precisos són aquests petits nanorobots i és una línia de treball des del 2004, o sigui que fa més de 20 anys, i es va publicar el primer article científic que demostrava que era possible crear aquest tipus de dispositius a escala nanomètrica, capaços de moure's en entorns fluids, és a dir, amb una base líquida per poder facilitar la circulació. Aquest camp ha evolucionat a una velocitat vertiginosa. Penseu que els passos de la medicina i de la ciència i de la biotecnologia s'han convertit en les passes de les botes de 100 llegües i ara ja devem anar per les 140. Semblaven ciència-ficció en aquells moments amb els viatges miniaturitzats del Viatge Fantàstic o el xip prodigiós. Fets a partir de material biocompatibles, és a dir, que el nostre cos no identifica com estrany i no hi va a buscar una forma per destruir-los, aquests ginys es poden manipular, activar o controlar empleant reaccions bioquímiques, llum, ultrasons o camps magnètics perquè duguin a terme les seves tasques determinades ben precises. Cada vegada són més sofisticats i van integrant la intel·ligència artificial, la biotecnologia i materials avançats que els permeten actuar els sensors de virus a la sang, escanejar cèl·lules per detectar malalties o administrar fàrmacs de manera eficient, ajustant-ne fins i tot les dosis, maximitzant-ne l'efecte i reduint els hipotètics o previsibles efectes secundaris entre moltes altres aplicacions. Sense anar més lluny, la revista Science Advance publicava que enginyers de la Universitat de Califòrnia, San Diego, han desenvolupat uns

per fer els robots, va explicar en Joseph Wan, catedràtic de nanotecnologia i nanoenginyeria de la Universitat de Califòrnia, que va visitar fa poc a Barcelona, convidat a participar en la Conferència Internacional de Nanorobots, organitzada per l'IBEC, en col·laboració amb la Fundació La Caixa, el Consell Europeu d'Investigació Científica. En concret, el que van fer va ser enganxar nanopartícules que contenien el fàrmac doxorubicin, un potent quimioteràpic a la superfície de les algues, que són els que porten el moviment a aquests nanorobots. És a dir, el motoret amb la benzina era una alga verda i els permeten nedar de manera eficient pels pulmons. Les nanopartícules, a més, estaven embolcallades de membranes de glòbul vermell. Per què? Perquè els camuflaven. Si passaven per costat de cèl·lules detectores d'immunitat, el que aquella cèl·lula sentia a la vora seu era, pues això, la disfressa de glòbul vermell, i les protegia de ser destruïdes pel sistema immunitari. A l'equip de Wang, al capdavant, ja havia emprat una estratègia semblant per combatre la pneumònia en ratolins, en aquell cas que utilitzaven nanopartícules carregades amb antibiòtics per eliminar bacteris. Aleshores, van ser els primers nanorobots que es van provar de manera segura en animals vius. L'expert recorda i explica que el fet que els nanorobots es moguin millor a la distribució del fàrmac al teixit profund del pulmó i, a més, perllonga el temps de tractament, cosa que permet reduir-ne la dosi necessària i redueix els efectes secundaris. Ara, comenta, faran un altre estudi amb animals més grossos, que probablement seran porcins, per preparar el pas a assajos clínics amb humans els anys vinents. Aquesta fase de l'assaig porcí està acabant i ja la passa amb els humans està a tocar. Una operació que pot ser guiada a 9.000 quilòmetres de distància és una altra de les fites possibles i previsiblement a curt termini, mitjà a curt termini. El catedràtic de robòtica i intel·ligència artificial de l'Institut de Malalties de Zúric es centra en teràpies dirigides a desfer coàguls i atacar glioblastomes, uns tumors cerebrals molt agressius. Fan servir nanopartícules magnètiques fetes a partir d'òxids de ferro, que no són tòxiques, i es tenen investigant com fer-ne fer-les biodegradables, perquè el propi cos les absorbeixi i o les aprofiti com a ferro que són o les elimini per les vies en les quals ens podem desfer del ferro. Recentment, al seu laboratori, en col·laboració amb investigadors de la Clínica Mayo, es van realitzar una operació quirúrgica a distància. En concret, el cirurgià i el pacient estaven separats per 9.000 quilòmetres l'un de l'altre. Aquest test tecnològic va fer servir un sistema artificial neurovascular a escala humana on l'equip de cirurgians de la Clínica Mayo va aconseguir guiar els nanorobots situats a Zúric fins a un coàgul de sang i un cop allà desfer-lo. La idea és poder desenvolupar estratègies per tractar persones que viuen lluny de cirurgians experts i han patit un ictus o un infart com més aviat millor. Fet que és ja absolutament conegut que millora la supervivència el fet de disminuir el temps d'estar exposat amb aquesta dificultat circulatòria. Una altra de les aplicacions que més s'estan investigant és la de regeneració de teixits, com ara muscles. En aquest sentit, la doctora Guix, investigadora de la Universitat de Barcelona, treballa uns nanorobots que ha dissenyat en forma de molla, d'així, això que trobem dintre del bolígraf quan el desmuntem i que salta, i que incorpora teixit muscular imprès 3D a partir de cèl·lules de ratolí. Es va ser un descobriment fortuït, que s'entrenaven sols. Va ser una gran sorpresa. Aquests robots bio mostren propietats emergents, és a dir, que desenvolupen ells mateixos sense que nosaltres els n'hàgim dotat. Agafem totes aquestes bones notícies perquè ens porten de la mà a la resolució de problemes que significaven greus sentències en quant a les capacitats de desenvolupament físic, de desenvolupament cognitiu, de possibilitat d'independència. Totes aquestes malalties, de les quals, com a membres de la família del Conviure Millor, el que hem de dir és que tant de bo no els necessitem. Sapiguem que estan a l'abast per millorar el futur

de moltes persones en el seu esdevenidor. De totes maneres, sempre ens farà millor quantitats portar una vida saludable i mantenir tots aquells hàbits senzills que fan que la nostra vida sigui no només més saludable, sinó també més feliç.

0: Avui hem tornat a convidar a l'Isidre Rosset. Ell és doctor en Història de l'Art, articulista, treballa en el grup de treball de memòria històrica del Color Sitges Link i ha estat comissari d'exposicions com el Pepito Zamora, un artista de revista. El tornem a tenir aquí per saber històries de personatges importants. Bon dia, Isidre. Tornem a tenir-te aquí al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles, perquè vas explicant-se moltes coses i avui volem que ens expliquis més coses. Vull recordar que l'Isidre Rosset va ser comissari de l'exposició Pepito Zamora, un artista de revista, que va exposar-se al Palau Maricel, una exposició que va tenir un ressò també a tot l'estat espanyol, i que, a part d'això, ell està en el grup de treball de memòria del Color Sitges Link, l'entitat LGTBIQ+, de Sitges. Avui ens agradaria que ens parlessis de personatges importants d'aquí de la comarca. Sabem que molts d'ells han tingut una relació directa o indirecta, no?, tant en visita com persones residents, sobretot a la vila de Sitges, i ens agradaria que ens expliquessis algunes coses d'aquests personatges.
1: Hola, Gemma, què tal? Bé, doncs, el Pepito Zamora és tot un descobriment, no? Perquè, doncs, a Sitges també sempre s'ha parlat de Santiago Rusiñol i del Casas, no? Del sí. Ramon Casas, com la parella modernista que van arribar a Sitges i que doncs, van estar allà, es van establir, sobretot Rusiñol, no? Rusiñol és un personatge bastant controvertit, si més no. Però, clar, en aquella època, a l'any 1898, per dir alguna cosa, o l'any 1900, parlar de gais, pues, està clar que existien, sí. Però era un altre concepte, no? Perquè doncs, hi podia haver una doble vida doncs, que existia, sí. Però realment pues, es devien casar o no sé. No sé, nosaltres no podem arribar. Sí que amb el grup de treball estem fent tota una investigació i estem trobant doncs, que quan arriba el Deering, ja en els anys 17-18, sí. No? Doncs que aquí l'arribada d'aquests primers turistes i després també tenim que pensar que i aquí també hi ha la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, no? Com sí. Que hi ha guerra a Europa... Hi ha molts artistes que marxen de la guerra i arriben a Barcelona, perquè Barcelona es va erigir una mica com la ciutat d'arribada, de refugi. Això passa igual també en la Segona Guerra Mundial, no? Espanya va ser un país que va ser el port d'acollida. La gent marxava, pensem en Walter Benjamin, que bueno, va arribar a la costa a la frontera sí. I pues, va morir, no? Es va envenenar. Tots aquests artistes portava... Està clar que també el món dels artistes és on més llibertat sexual hi havia, on les ments estaven més obertes. Sí. En aquest cas, per exemple, a Sitges, en els anys 17-18, arriben els ballets russos de Diaghilev. Estem parlant doncs, d'una companyia de ballet que hi havia el Nijinsky, que hi havia el Massin... Ens pot semblar una mica lluny, això, però també hi estava el Picasso, i Picasso va estar a Sitges, no? Tot aquest bagatge es va acumulant. Sí. Si anem una mica més endavant, aquest Charles Deering tenia un germà que es deia James Deering. Sí. I aquest James Deering, si el resseguim, era solter... Hi ha totes unes pistes, no? Trobem tota una sèrie de pistes que no podem posar-la amb el foc i dir era gay, perquè també la paraula gay és una paraula molt nova, és una paraula pràcticament que és des de 1971 que sí. Trobem com a una paraula... Nosaltres, i quan dic nosaltres, des del grup de treball, hem descobert, hem anat buscant i hem trobat documents on per primera vegada apareix en un fanzine, diu Sitges gay, no? Un sí. Fanzine, el New Queen's Screen...
0: Dels anys 70.
1: Que això ja és els anys 70. Bé, doncs, acabat també el franquisme, en el franquisme hem descobert aquest personatge, que és el Pepito Zamora, José Zamora Baixeras, es deia. I aquest senyor va néixer a Madrid. El seu pare era militar i havia estat a Filipines. I aleshores ell, pues, a Madrid, en els anys 10, ja comença a freqüentar els bars de els baixos fons, no? I allà, pues, té uns amics que són la Tórtola València, que era lesbiana, i el Hoyos de Vinent, que era un que feia de boxejador, i altres amics d'aquests psicalíptics que vam dir l'altra vegada. Aquest Pepito, sí, era molt baixet i era molt mariquita, no? Doncs llavors ell es va dedicar al món de la moda. Era modista.
0: Ah, fixa't.
1: Ell dibuixava bàsicament figurins pel teatre. I va viatjar, de molt jovenet va viatjar a París, i a París doncs ja es va posar a treballar amb el Paul Poiret, que és un dels modistos moderns, diguéssim. Uh-huh. I juntament amb el Paul Poiret també hi havia un altre dissenyador, que era Herté, que doncs eren com a molt refinats, no? Eren uns dibuixos molt, molt... I aleshores, doncs, allà a París, ell coneix amb tota la gent del teatre. Quan hi ha la Primera Guerra Mundial, ell torna a Madrid, no?
0: Sí.
1: Amb pràcticament 20 anys, perquè ell és del 92, del 1892, uns 27 o 28 anys devia tenir. Llavors, ell torna a Madrid i obre una botiga de modes. I allà, doncs, comença a treballar pel teatre. Sobretot pel teatre de varietés, el teatre de revista.
0: Sí, sí.
1: Tot el que coneixem, el que seria el cabaret d'Europa, a Espanya, doncs en diem la revista, no? I després també hi ha un altre gènere, que és el género chico. Igual que hi havia la sarsuela, que era pues, l'òpera espanyola, per dir alguna cosa, hi havia el género chico, que era aquesta sarsuela, que era una cosa com a més... més frívola, no? De fet, en diuen el gènere frívolo, i hi havia cantants que cantaven bàsicament també couplets, cançonetes així que tenien un doble sentit, no? I en aquest món, doncs, es va creant aquesta cultura, aquesta subcultura, diguéssim.
0: Jo recordo, no?, a l'exposició justament del Pepito Zamora, que ara aquí en ràdio no podem mostrar les imatges, però que era realment molt bonic, no?, tot el que feia amb una delicadesa, però també amb un atreviment, amb tot un seguit de qüestions també molt, bueno, molt artístiques, no?, sobretot el que has dit, no?, volcades cap a aquest tipus de teatre més de varietats, més espectacular, no? Jo recordo les plomes, recordo...
1: Les plomes,
0: moltes coses.
1: Els dissenyadors, els dissenyadors de l'exposició, així molt, tenien molta por i tal, van dir, ai, nosaltres hem pensat que potser hi podrien anar unes plomes aquí, no? I nosaltres vam dir, pues clar que sí, perquè realment el Pepito Zamora era l'artista de les plomes. Ell va conèixer i va ser amic personal de la Josephine Baker. Uh-huh. Estem parlant d'un artista que era bisexual i que va ser la bomba, perquè era una americana de color, o sigui, negra, que va aterrissar a París i que va ser la cantant de moda dels anys 20, 30, 40, fins pràcticament quan va morir, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Documentant també aquest tema de les visites que hi ha hagut a Sitges, hem trobat que la Josephine Baker va ser-hi, va venir, i va venir una mica enganyada perquè un constructor d'una immobiliària li va prometre que li faria una casa per ell i per tota la seva família, perquè la Josephine Baker va ser la primera, va ser una dona capdavantera en moltes coses, també en la resistència de la Segona Guerra Mundial, i la van fer coronel, o la van dir que era oficial. Ella va formar una família amb nens de diferents regions del món. I amb aquesta família li va dir la família Arco Iris, the Rainbow Family.
0: En aquella època, sí, sí.
1: I clar, doncs, és un precedent, no? També hi ha la història de que ella a París tenia un cabaret que es deia Chef Josephine, i aquest Chef Josephine a Sitges, a l'Antonio Amaya, va obrir un bar que es deia Chef Antonio.
0: Ah, ja.
1: Antonio Amaya.
0: Sí,
1: un personatge que també durant el franquisme doncs va ser un escàndol, per dir-ho així, no? Va ser obertament homosexual i no se n'amagava. Sempre des del món de l'espectacle. Es permetia aquesta llicència sempre que fossin personatges de la faràndula.
2: Amb la Josephine Baker, amb tot això que ens has explicat, aquests visitants, no?, de, que van venir a Sitges enganyats o no, com comentes. Ara fem una parada per uns minuts musicals d'una cançó que ha triat l'Isidre i tornem d'aquí molt poc.

0: Isidre, m'han dit que també, no?, el Federico García Lorca va estar a Sitges. És així? I després altres personatges importants, com el Salvador Dalí, etc. Explica'ns què en sabem d'això.
1: Bé, doncs, el Federico García Lorca, que ja sabem doncs, que era el poeta nascut a Granada i que va ser, a més, un dramaturg, va estar a Sitges, sí, va estar a Barcelona, va estar a Cadaqués. Ell va conèixer a Salvador Dalí a Madrid, a la Residencia de Estudiantes, on també hi havia Buñuel i altres artistes, no? Mm-hmm. Era una escola, era un institut, doncs, on anaven a parar tots els estudiants o la gent de casa bona que volien fer carrera.
0: Mm-hmm.
1: En aquesta residència... A l'any 27, Salvador Dalí i junt amb García Lorca estan a Barcelona i venen a Sitges perquè hi havia una revista que es deia L'Amic de les Arts,
0: mm-hmm.
1: que publicaven articles de... Era l'època de la dictadura de Primo de Rivera. No es podia pràcticament escriure en català i aquesta era una revista que es publicava en català.
0: Ah, sí.
1: I ells, pues, quan estan aquí, fan aquesta visita i estan pràcticament només un dia. Però després, això era l'any 27, i després l'any 35 hem trobat doncs, que quan estrena una obra de teatre a Barcelona, juntament amb la Margarida Xirgu, també Margarida mm-hmm. Xirgu és un altre personatge que és molt important, no? Doncs trobem que estan aquí a Sitges i que visiten el poble, si estan un dia, encara que vinguin un dia, però hi ha una imatge que és la foto de l'estació, on estan els 8 homes i un porta un bebè al braç.
0: Sí.
1: I aquest és una fotografia... Clar, nosaltres podem parlar de moltes coses, però tenim d'anar a l'evidència de les fotografies o a l'evidència dels documents.
0: Un registre, no?
1: Un registre, una... està clar. Els diaris, doncs, l'Eco o el diari Barcelona, anar buscant aquestes evidències que ens diuen doncs, que aquest personatge va estar aquí i també fins quina manera va afectar o que aquesta memòria s'ha mantingut o ha arribat fins a nosaltres. Al cap de 40 anys, ell va morir el 38 i... Mm. I al cap de 40 anys, quan ja estem en democràcia, al 76, hi ha un homenatge que ve la Núria Esper i ve també molts artistes de Barcelona, perquè Sitges també té això, no? És una mica com el Broadway, com el lloc on quan falla Barcelona perquè ho prohibeixen o no poden fer un acte, doncs diuen, pues, si no ho podem fer a Barcelona, se n'anem a Sitges. És com una república independent. I això sempre ha estat així, no només amb aquest homenatge de Lorca, sinó, per exemple, també quan van venir John Cage i Merce Cunningham, el compositor, i l'altre és un ballarí, no? Són americans, van venir i tenien de fer un espectacle a Barcelona que va ser fallit i llavors el van portar al Prado. I aquí, doncs, l'any 68, penso que és, que Merce Cunningham i John Cage, que per cert són homosexuals, doncs van estar a Sitges fent un espectacle de la companyia de dansa. I el cartell els hi va fer un senyor que es diu Joan Miró. O sigui que tot té
0: una aura de relació
1: artística, perquè això sí, no? Sitges és un poble que té molta art. Tothom diu, ai, és que hi ha un algo, hi ha un aire. Sí, té un aire i té una pedra.
0: Clar, tots aquests artistes, no? Aquest moviment artístic al voltant de la vila de Sitges, que ve de molt lluny, que ve per diferents vies.
1: Hem parlat de Rossinyol...
0: Sí, hem parlat de tots aquests personatges, no?
1: D'aquest de Pepito Zamora, no? Durant el franquisme. En acabat també hi ha un personatge que no me'l voldria deixar perquè és el Rosselló, Josep Maria Rosselló.
0: Sí.
1: Al cap de la vila, allà a la pizzeria, hi ha una pintura que es veu un mariner que porta una sirena així com a l'espatlla.
0: Sí.
1: I a sota diu la Blanca Subur... raptada per Diego Ruiz Picasso. Són personatges antics, si voleu, no? Però que es van renovant. I això, pues, avui en dia, també el festival, per exemple, de cinema, manté l'actualitat i aquesta modernitat que té Sitges i que mai ha perdut.
0: I ara ja sempre s'ha fet, ja de fa uns anys, el Festival Andimaris, que també és un festival de cinema temàtic, no? LGTBIQ+, a part del Festival Internacional de Terror i Fantàstic de Sitges, amb aquesta voluntat d'efervescència d'aquesta vila que vol donar-se a conèixer des d'aquesta vessant artística a totes les seves vessants, no?
1: La dansa, la música, el teatre i també, sobretot, el cinema. Hi va haver un moment també que Sitges va ser un lloc especial als anys 30, seria això, quan va començar el cinema sonor, que venien a gravar pel·lícules al Terramar, a l'Hotel Terramar. N'hi ha una de pel·lícula que es diu El secreto, Susana tiene un secreto, que és una pel·lícula, bueno, una pel·lículeta del Benito Perojo i que va fer una mica de furor, que va ser un punt d'inflexió i acabat també durant els anys ja de 70, no? Del final de la democràcia, ai, el final del franquisme, que digui,
0: Això,
1: i
0: sí.
1: començament de la democràcia, doncs aquí també hi va haver un altre punt d'inflexió que va ser amb l'Ignacio Iquino, un director de cinema que es va passar, diguéssim, de la pel·lícula Gore, de lo que eren els vampirs i tot això, cap a les pel·lícules que en deien de destape. La Nadiuska, per exemple, també va estar a Sitges. Clar que dir Nadiuska avui en dia, segons qui, et dirà, i aquesta qui és, no? O la Sara Montiel també ha estat a Sitges, va venir a l'Atlàntida una nit i també va fer pel·lícules a Sitges. Clar, el món del cinema és un món molt atractiu, no? Que té glamour i que està també a l'avançada del que passarà. El cinema és un dels miralls més macos que tenim, no? És un referent per a tots nosaltres i és un lloc on ens emmirallem.
0: Ens emmirallem, projectem, idealitzem, no? Visualitzem el futur, rememorem el passat, no? Amb el tema del cinema. Doncs moltes gràcies, Isidre. Jo crec que avui hem parlat d'artistes relacionats amb la vila de Sitges. Estem aquí a Cubelles, però no podem oblidar que a nivell comarcal, quan parlem de moviment LGTBIQ+, doncs estem sobretot amb aquesta vessant artística, molt, molt vinculats, no? Amb totes les activitats que es van fer i que s'estan fent a Sitges. Moltes gràcies, Isidre.
1: Gràcies a tu.
0: Ens veiem ben aviat.

Avui hem escoltat les cançons de Starman, de David Bowie i la sintonia del programa Alaska, a qui l'importa. Us esperem en el proper programa.

0: Doncs tornem una setmana més a l'espai dedicat a l'etnobotànica. Descobrim l'etnobotànica amb la Sílvia Isamat, que és l'autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Sílvia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Explica'ns avui de què ens parlaràs.
1: Avui us porto l'esparreguera, que és una planta que, bueno, creix, la trobem, podem consumir els espàrrecs dos cops a l'any, que és més o menys cap a la primavera i també cap a la tardor. Quan torna a baixar la temperatura, torna a sortir els espàrrecs. Llavors, bueno, és una planta que tothom coneix.
0: I tant, els espàrrecs.
1: Que molts la consumim. És una planta que el nom científic és Asparagus acutifolius. Asparagus, o sigui, es creu que l'origen de la planta és de Mesopotàmia i que el nom vol dir brotar. Asparagus vol dir que la planta brota. I acutifolius té a veure amb la forma espinosa de les fulles, perquè, si us hi fixeu, té punxetes la planta.
0: Els espàrrecs tenen punxetes.
1: Sí, hem d'anar en compte quan agafem els espàrrecs, que de vegades la mata, no?, té punxes. Llavors, els espàrrecs, si us heu fixat, heu passejat per llocs on hi ha humitat, li agrada créixer en aquests entorns, o a la vora d'algun riu, d'algun matoll, on hi ha humitat creixen els espàrrecs. Llavors, les fulles són molt petites, el fruit és una baia de color negre i fa una petita flor, quan fa la floració, són de color groc. Llavors, els espàrrecs, no, que són aquests brots tendres, tenen moltíssimes aplicacions.
0: Vinga, doncs parlem d'aquestes aplicacions que tenen.
1: És una planta, sobretot, que s'ha utilitzat per la retenció de líquids. O sigui, quan mengem espàrrecs no ens els mengem per la nit, perquè si no ens passarem la nit al bany.
0: Val, perquè és com diurètic.
1: Sí, són diurètics. O sigui, si fem una barbacoa, més val fer-la al migdia i no per la nit.
0: Molt bé. Què més hem de tenir en compte?
1: Després també pues serveix per edemes, no? Quan tenim, per exemple, els peus inflamats o les mans inflamades. Quan també tenim poca gana, quan estem, no, ara a la primavera o a la tardor, que de vegades ve l'astènia primaveral o l'astènia de la tardor, i és com un reconstituent, vull dir que ens farà tenir més gana i ens puja una mica l'ànim. També va molt bé per l'anèmia, per tant és una planta que conté ferro, i també conté molts minerals, per tant que ajuda a remineralitzar. I també, curiosament, s'ha vist que és una planta que ajuda a la producció de la insulina. O sigui, quan amb gent que pateix diabetes, pues, pot ser una ajuda sense deixar la medicació que ens ha prescrit el metge.
0: Molt bé, molt bé. Per tant, sempre un complement, no?, aquella medicació que puguem tenir.
1: Sí, sempre són com petits ajuts, però mai deixar la medicació que ens han donat. Després també és una planta que fa baixar la pressió arterial, en petita mesura, també mai deixant la medicació. També ens ajuda si estem patint un cert estrenyiment o si tenim palpitacions. Llavors, és una planta que conté moltes vitamines i molts minerals. O sigui, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, té potassi, té sals minerals, etc. I com he dit, sobretot, tinguem en compte això, no?, que és una planta que ajuda, no?, a baixar aquest sucre que tenim a la sang. Que tothom sap, no?, que els espàrrecs són molt diurètics, però això del sucre potser no tothom ho sabia.
0: No és tan conegut, no? És a dir, que els que tinguin el sucre baix no els hi aniria bé.
1: No.
0: En canvi, al contrari, els diabètics sí, no?, que poden arribar a prendre.
1: Sí, o sigui, per diabetes tipus 2 que estan amb insulina, pues pot ajudar a baixar aquest sucre. Llavors, com farem servir la planta, no? La planta, el que són els espàrrecs, es podem fer, no?, a la planxa, a la brasa. També es podem fer amb truita, que són molt bons, que imagino que algú de vosaltres que esteu escoltant també els heu menjat.
0: Sí, és així.
1: Clar. També curiós, a l'espàrrec, que a part de diurètic, té una substància que es diu glutatión, que el que fa és netejar l'organisme. O sigui, a part aquesta diuresis que estem provocant amb l'espàrrec, també el que fa és eliminar
0: toxines.
1: Sí, exacte. Sí, substàncies de rebuig que l'organisme no vol, no? Perquè té aquesta substància que es diu glutatión és antioxidant, també ens ajudarà a, o sigui, bueno, a mantenir-nos joves, dit d'alguna manera.
0: Molt bé, molt bé. Doncs m'agrada, eh? Menjarem més espàrrecs. Sí. Si això manté jove, doncs vinga, ens ho anotem, Sílvia.
1: Sí, però també hem d'anar en compte que té una, o sigui, té una contraindicació, val? Els espàrrecs. O sigui, no sé si quan heu menjat espàrrecs heu olorat l'orina i fa una olor molt forta, val? Perquè els espàrrecs són molt forts. Llavors, no estan indicats, val? Per persones amb trastorns renals, amb càlculs renals, amb persones nervioses tampoc estan indicats, perquè l'espàrrec et dona una certa, com que prevé, no? Prevé l'astènia, llavors et dona una certa excitació, val? Llavors hi ha persones nervioses o que pateixis insomni, doncs no prendràs espàrrecs, perquè et dona una certa excitació.
0: Val, ho tindrem en compte, eh? Doncs no recomanable a la gent que ja sí, és nerviosa, no? O que li costa dormir.
1: Exacte, sí, perquè pot provocar insomni, els espàrrecs, eh? O sigui que, bueno, tot té les seves coses bones, però també hem d'anar amb precaució.
0: Molt bé.
1: També amb persones que tenen reumatisme, també ojo amb els espàrrecs, val? Llavors, també es pot fer una infusió de l'arrel seca, de l'arrel que s'ha assecat per augmentar l'orina, val? O, per exemple, els espàrrecs es pot fer una decocció, o sigui, a part del que he dit, no?, de menjar-los en truita o de menjar-los a la brasa o a la planxa, te pots fer una decocció de l'espàrrec i després te'l pots, aquest suc te'l pots beure, pues, per això, no?, per tenir les vitamines, per tenir sals minerals, per baixar el sucre de la sang, etc. Però sempre amb aquestes precaucions de si tenim, no?, pedres al ronyó o trastorns renals, no?, insuficiència renal, etc., doncs que no prendrem.
0: Val. Hem de tenir en compte, doncs, tots aquests aspectes, eh?
1: Sí.
0: No a tothom, doncs, li va bé els espàrrecs, tot i totes aquestes propietats que hem estat comentant avui al programa.
1: Sí.
0: Sílvia, ens hem deixat alguna cosa més?
1: Bueno, sapigueu això, no?, que els espàrrecs els podem trobar, no?, en un comerç, però que també els trobem silvestres, vull dir que, no?, hi ha molta gent que té molt d'ull clínic per saber on estan els espàrrecs i de seguida els veu. O hi ha gent que passeja i no els troba. Però potser anar acompanyat amb una persona que en sàpiga trobar pot ser una bonica experiència.
0: I tant, així passeges, fas exercici, no? Visites una mica l'entorn i si tens sort, doncs un bon manat d'espàrrecs per cuinar-los, no? Sempre tenint en compte, com dèiem, aquestes propietats, no?, i aquestes recomanacions que estàvem dient avui al programa.
1: Exacte.
0: Sílvia, moltes gràcies per la teva col·laboració.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Fins una altra.

Doncs recordeu que aquest programa es pot recuperar també a la carta a través del nostre web radiocubelles.cat. Tornem la setmana que ve amb més etnobotànica. Fins aleshores, a reveure.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que ha dominat pel sol, però amb intervals de núvols, fins i tot amb algunes nuvolades entre el matí i el migdia, mentre que a la tarda s'imposarà més el sol amb alguns núvols alts. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 26 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima tornarà a arribar als 33, amb una humitat moderada i amb xafogor intensa. Bé, en fem-la de gregal fins a mig matí i deixar bloc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable en conjunt, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos a l'inici i final del dia, i cel més clar a mig matí i a mitja tarda, tot i que amb alguna nuvolada al migdia sense massa importància, i amb una temperatura que continuarà sent molt alta i es mourà entre els 26 de mínima una nit més, mentre que la màxima estarà entre els 32 i 33, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble de gregal fins a mig matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejor més alterada, més considerable a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Els castellers d'Alfoja han descarregat aquest diumenge 9 d'agost al Passeig Marítim la millor actuació que han aconseguit fins ara aquí a Cubelles. La colla cubellenca ha descarregat la clàssica de 7, afegint-hi també el 7 de 6. En primer lloc, han descarregat el seu primer 4 de 7 d'aquest any. A més, hi han afegit el 3 de 7, que ja és un castell totalment consolidat aquest 2026 pels cubellencs. Han aixecat també el seu segon 7 de 6 de la història de la colla i han ofert també una torre de 6, una altra de les construccions consolidades en el repertori dels cubellencs i que forma part d'aquesta anomenada clàssica de 7, que seria, doncs, això, 3, 4, 7 i la torre de 6. Tot un seguit de castells que acosten aquesta actuació d'aquest diumenge a la Festa Major cap a la que va ser la seva millor actuació històrica, una clàssica de 7 que van aconseguir finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, en què també van aixecar el Pilar de 5, que és l'únic fet diferencial que encara deixa la diada d'aquesta Festa Major un graó per sota de l'aconseguida l'any passat. Per la seva banda, en aquesta dia de la Festa Major celebrada al Passeig Marítim de Cubelles, també han actuat els bous de la Bisbal, que han ofert un 3 de 7, la Torre de 6, el 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, i els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 4 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla, un 3 de 6 i també han deixat un 5 de 6 en intent descarregat. La diada de la Festa Major s'ha acabat amb un 4 de 6 de germanor al mig del Passeig Marítim. Aquesta setmana els castellers del Foix també participaran dijous al pregó de Festa Major, on faran un pilar, i també en l'entrada i sortida d'ofici d'aquest dissabte, dia 15 d'agost. Més endavant, el 23 actuaran a Vilafranca al Penedès i el 30 a Albinyana.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
5: Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes, i la comissió de festes doncs, proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major, i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa, perquè la veritat és que funciona molt bé.
4: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació. Si fem repàs als actes de la Festa Major de Cubelles de dimarts 11 d'agost, les activitats es traslladaran al Passeig Marítim a partir de 8:15 de la tarda. Els castellers del Foix de Cubelles oferiran un taller de castells obert tant a infants com també a adults, mentre que el projecte Cubelles Solidària organitza també al mateix espai un taller infantil de salts de colors. La jornada es completarà a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV amb el monòleg Jarana de l'humorista Guillem Estadella. La regidora de Cultura, Renata B2, ho destacava d'aquesta manera durant la seva estada a Ràdio Cubelles.
5: Tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu que aquell dia doncs, poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere IV.
4: Un dia abans, el dimarts dia 11.
5: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers, i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar, i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15 i que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que potser s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
4: El moment més esperat arribarà aquest dijous 13 d'agost amb el pregó que donarà inici oficial a la Festa Major de Cubelles 2026. La jornada començarà a les 8 del vespre amb la concentració de la comitiva a la plaça de la Vila, integrada per representants de les colles de l'agrupació de balls populars, els castellers del Foix, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, acompanyats pels grallers de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Mitja hora més tard, als jardins de Can Travé, Josep Marcilles serà l'encarregat de pronunciar el pregó que donarà inici i tret de sortida oficial als dies centrals de la Festa Major.
5: En aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcilles. Ell explicarà els motius pels quals doncs, se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i bueno, tots els que van formar part de la comissió van creure que havia de ser ell el pregoner, i em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent.
4: Segons ha explicat la regidora de Cultura, enguany es consolida el canvi introduït l'any passat en el format del pregó. Després de traslladar-lo del migdia del 14 d'agost al vespre al dia 13, el dia abans, aquest 2026 l'acte començarà, com dèiem, dijous 13, mitja hora més tard, a 9:15, amb l'objectiu d'aprofitar millor l'ambient dels jardins de Can Travé. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubella, Herrera Tavedós, ha avançat algunes de les novetats de la programació de divendres 14 d'agost, vigília de la Festa Major. Una de les jornades més tradicionals, com dèiem, d'aquesta festa. Els actes començaran amb el toc de matinades a càrrec dels grallers de l'agrupació Valls Populars de Cubelles i el llançament dels 12 morterets, que marcaran l'inici de la jornada festiva. Després d'haver incorporat l'any passat un concert de gralles posterior als morterets, enguany s'ha optat per recuperar el format tradicional i no programar cap activitat fins a la cercavila popular de la tarda. Així doncs, l'activitat de divendres seguirà a la tarda a 6:45, quan començarà l'exhibició de les colles de l'agrupació de Valls Populars de Cubelles i tot seguit s'iniciarà la cercavila popular fins a arribar a la plaça del Mar. Una de les novetats que es manté és l'avançament de l'horari del casell de focs artificials, que tornarà a començar a 10:45 de la nit en lloc de les 11, un canvi introduït l'any passat per tal d'afavorir la participació del públic en les activitats posteriors. Després del casell de focs artificials tindrà lloc la cercavila nocturna pel passeig marítim i pel que fa a l'actuació de les colles de foc estarà condicionada pel Pla Alfa, segons explica també la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
5: Del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb el Fa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del Pla Alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana de València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
4: I una altra de les principals novetats d'aquesta edició del 14 d'agost, Festa Major, és l'ampliació de l'oferta musical nocturna amb la programació de dos espais de festa. D'una banda, la plaça del Mar acollirà el tradicional ball de vigília amb Pirates Rumversions i la música d'Aquiles amb servei de bar. De l'altra, a partir de les 11, al passeig de la Mar Mediterrània, també el 14 d'agost a la nit, davant del búnquer de la platja, hi haurà l'escenari de la nit jove amb les actuacions de Romo, l'espectacle Bestial Show i la música de Teo. Segons Renata Bedós, regidora de Cultura, aquesta doble proposta respon a la voluntat d'oferir alternatives musicals per a públics diversos i ampliar així les opcions de participació durant una de les nits més esperades de la Festa Major.
0: L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa, que es va acumulant durant tot l'any, i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. El conjunt del Garraf, l'atur, també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya, l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també crea llocs de feina que considera de qualitat.
6: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades. El síndic de Greuges ha tramitat 16 queixes i actuacions relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles durant el 2025. En 9 d'aquests casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració cubellenca, segons es recull en l'informe anual del Defensor de la Ciutadania. I és que el síndic de Greuges ha publicat recentment un informe anual centrat en la seva activitat a Cubelles. Segons aquest recull de dades, durant el 2025 hi ha hagut un total de 71 queixes i consultes, les polítiques socials amb 28 i les polítiques territorials amb 24 són les dues temàtiques generals més abundants que han fet arribar a ciutadans de Cubelles mitjançant el síndic. Després de les 31 queixes tramitades pel síndic, 14 han anat dirigides a la Generalitat i la resta a administracions locals, la majoria a l'Ajuntament de Cubelles, però també els consistoris veïns de Cunit i Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les queixes que ha rebut el síndic relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles, en 9 casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració. Del total de 16 queixes i actuacions d'ofici vinculades al consistori, 5 eren sobre temes de medi ambient i qualitat de vida, 4 sobre urbanisme, n'hi va haver 2 sobre seguretat ciutadana i justícia i 2 sobre administració pública i drets. També s'ha actuat amb un tema d'habitatge, un d'infància i adolescència i un de mobilitat i transports. Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. A motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre, i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre.
4: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades

0: Actiu a tocar del mar, l'espectacle que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
1: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és partícip de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, doncs se m'ha passat volar l'hora, i mira, donant una horeta he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
0: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
1: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit, segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir que jo moltes vegades surto, quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
0: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: birra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: den Finn.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació